0: fons la seva empresa?
1: Clar, perds peix, perds venta. Per tant, no fas un mateix jornal, costa més sobreviure. Que a la llarga pot ser més bo, sí, però qui sap millor que els pescadors com està la mar, que Nantros treballant cada dia. Jo sempre dic el mateix. Nantros no mos faríem mai mal amb l'or que mos dona de menjar. Però les normatives que mos imposen són gent que realment no ha estat mai un dia aquí al port, no ha passat una jornada de pesca, ni realment sap com està l'assumpte.
0: Tal com ho diu, en relació amb la tonyina, el Marc considera que la pesca de proximitat és un peix petit tocat de mort per l'ambició d'un peix gros que els vol eliminar, la pesca industrial.
1: Te pots guanyar la vida, el que passa que t'estan apretant una barbaritat sense, no sé, si a vegades malintencionadament puc pensar jo que sigui per a interessos de grans empreses, com per exemple Pesca Nova, grups ecologistes que vagin a favor de aquestes lleis, que tinguin influència a Europa, que t'estiguin matxacant en tu. És que realment, és el que dius tu, hi ha algun peix gros que es vol menjar el petit nostre. I jo a vegades, per dir, com a mariner, ja no et dic als patrons que la pressió és molt més gran per ells, però se poden arribar a sentir com a, sé que és forta la paraula, però com a narcotraficants a vegades. Perquè a vegades penses, dic, jo només vaig a la mar a agafar peix i portar-lo a la llotja. Clar, és que a vegades penses, dic, tot això no sé per què realment ho fan, per extingir-nos o perquè això abans no passava. Aquesta pressió que hi ha no passava.
0: De motius per a l'optimisme, n'hi ha pocs. Podríem passar hores comentant la jugada sense trobar solucions que els pescadors no tenen a les mans. Però per algú com el Marc, que du la pesca tan endins, aquesta passió fa de motor i fa que sempre hi hagi una motivació per sortir a la mar. Cada cop, diu, hi ha menys pescadors i, per tant, també menys vocació. Però de gent, diu, en fa falta. La majoria de mariners que acompanyen els patrons són persones migrades, moltes d'elles amb experiència. Però tal com assegura el Marc, la pesca no serà mai atractiva si és tan incerta i precària.
1: És com si haguessis de fer una mudança. Aquí te sents com a casa, tens les restriccions que tens, t'estan apretant com un condemnat, però al fin i al cap, realment la gent de la mar, jo trobo que la mar, el que ho porta dintre és feliç allà. La mar te dona moltes coses que una cosa en terra no te la pot donar.
2: Com per exemple?
1: Una tranquil·litat. La incertidumbre de saber avui anem aquí a veure què agafarem, com aniran les coses, això. Però sempre, com que és una persona de la mar que li agrada experimentar coses, doncs sempre pensa, algun dia avui, sempre són gent de fer. Que penses, avui aniré aquí i avui m'anirà bé. Que a la mar te poden passar 10.000 coses, també. Però sempre surts amb una esperança de dir, t'aixeques i penses, avui pot ser un bon dia. I la cosa, doncs, és així. Jo sempre he pensat, la mar, si la vius, sempre tindràs una il·lusió per ella. Però molta gent que puja, doncs, realment, li sonarà el despertador, pensarà que ha d'anar a treballar, complirà i s'anirà cap a casa. I hi ha molta gent que, a veure, ve de fora, de l'estranger, i gràcies a ells el sector pot sobreviure, també. Perquè de gent, el problema és que en falta molta. Hi ha molta gent de l'Àfrica, del Senegal, de Guinea, molts pescadors marroquins, que actualment el sector del llum, pues, te vaig dir que més d'un 95 o un 96% són els patrons i gent immigrant, perquè de gent no n'han trobat. I estàvem parlant de la problemàtica del sector, perquè, clar, no agafen peix. Hi ha hagut temporades que sí que han agafat molt i que de gent s'ha guanyat la vida, però estan parlant dels temes de la tonyina, del peix blau, que no en queda. I quan el peix torna, clar, se poden tirar moltes setmanes sense comptar. Tu saps el que és més arribar a casa i només portar 50 o 60 euros? Què és això? Aquesta gent s'ha de guanyar la vida, doncs, així, a la seva manera. Però realment, una persona que està en terra ara mateix sap els gastos que hi ha d'hipoteques, de tot, de cotxe, el que tingui, doncs, i amb això no pot sobreviure. Doncs aquesta gent, si poden tindre alguna ajudeta d'una o d'allò, i poden anar guanyant la vida, i poden vendre algun peixet així, ni que sigui... Doncs mira, van tirant, van empenyent, la veritat. Però, clar, quina joventut pots necessitar tu amb un ofici que va en decadència, a l'arrossegament? Per sort, de moment, ens anem aguantant, però hi ha molts factors que no, que mos tiren en contra.
0: Entre naps i cols, encara que ja que som a la mar potser hauríem de dir més aviat entre gambes i seitons, hem anat passejant a poc per la dàrsena i hem trigat a arribar a la Xerinola, l'última barca que hi ha amarrada. En dies com avui, no cal pujar la barca a les 6 del matí ni es torna de la mar a les 7 del vespre, però aquestes jornades són útils per fer encàrrecs o per remendar xarxes, com fa un pescador jubilat que busca maneres de distreure's. Deixem aquí el Marc, desitjant continuar molts anys a la barca, cosa que no està pas a les seves mans. Fins a jubilar-se. Tant de bo.
1: Francament, ho he complicat, però jo sempre dic el mateix, els pocs que quedaran podran aguantar, però qui quedarà? Aquest és el dilema de molts pescadors d'avui en dia. Però què hem de fer? Això, sobreviure o morir. Hem de lluitar amb tot.
0: Europa té la clau de la continuïtat de la pesca i de la vida que tradicionalment hi ha hagut als ports com el de Tarragona. Tot depèn, diu el Marc, de si els deixa continuar o no. En quedaran de pescadors, però pocs. La qüestió és saber quants. Mentrestant, aquest model de pesca ha deixat de ser atractiu, ja que no ofereix seguretat laboral i requereix una certa formació i capacitat tècnica. I sense la continuïtat mínima, que hauria d'anar garantint la joventut que va darrere seu, tot i els esforços, les despeses, les hores i la perseverança, ells són l'espècie en extinció. L'espècie que cuida la mar i que en té prou amb sobreviure i continuar-ho fent sempre, com si fos tan fàcil. La pesca de proximitat està a les portes del col·lapse. Cal una sensibilització pública per fer arribar el producte a totes les generacions sobre com de saludable i econòmicament accessible pot ser el peix. No tan sols aquells més coneguts, també els menys populars i els de temporada. Cal també recuperar el patrimoni i la tradició lligada al peix per valorar-lo i redescobrir-lo.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.

0: T'imagines formar part d'un món de sensacions?
1: T'imagines gaudir de la gastronomia, l'enoturisme, les rutes pels parcs naturals i els caps de setmana amb 1000 activitats?
0: No t'ho imaginis. Vine a l'Empordà, perquè tu també ets especial. Tu també ets Empordà.
1: Informa-te'n a empordaturisme.com.
0: Consell Comarcal de l'Alt Empordà i Empordà Turisme.
2: Atenció!

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé. N'hi ha que en diuen pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
4: Anar amb bici a l'escola s'ha convertit en el nostre moment del dia preferit. Anem al nostre ritme, sense presses, observant, enraonant. I el Marc arriba a l'escola despert i content.
5: Estalviar temps i guanyar moments. En bici, anem bé.
6: Escolta.
7: Més cremós i dens. Més cacau. Més bonbon. Demana el ben calent o amb nata al teu bar o cafeteria i descobreix per què bonbon és molt més que un batut de xocolata. Ganes de més?
8: Ganes de bonbon!
7: Segueix bonbon.cremalat a Instagram i participa en els sorteig d'un lot bonbon cada mes.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.

0: Lani. Lai lo lady lali lai lai la. Lari la la la la lai lai la. Aixeca els ulls al cel. Ten confiança. Si lluites sense fe, seràs vençut.
1: Has sentit a parlar de Terrazó, espai gastronòmic?
2: Ei, què dius? Què aporta de nou?
1: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-lo? Està al polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.
3: El bon entenedor, Ràdio Vilasacra.
4: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
5: Parcs de llegenda. L'espai natural de les Guilleries de Bessona està situat a l'est de la comarca d'Osona i té un paisatge dominat per boscos i camins, amb un mirador emblemàtic que ofereix unes vistes espectaculars i imponents i que dona nom a la llegenda d'avui, el Salt de la Minyona. Era festa major i una minyona de Casabona arribava tard a missa. Per arribar-hi com més aviat millor, va agafar una drecera que passava a través d'un pronunciat rocam. Malauradament, va ensopegar i es va precipitar al fons de l'abisme. Durant la caiguda pensava que no se'n sortiria, però finalment va aterrar miraculosament, sana i estàlvia, al peu de la gran roca i va poder seguir de pressa el camí a missa. El Xavi Rubiró és folclorista i president del grup de recerca folclòrica d'Osona. La seva passió per la tradició popular, les llegendes i els bandolers ens aproparà de ben segur a aquesta sorprenent llegenda. Benvingut, Xavi.
6: Hola.
5: Un dels llocs més emblemàtics de l'espai natural és justament el Salt de la Minyona, que porta el nom de la llegenda. Què va ser primer, Xavi? L'espai o la llegenda?
6: El lloc, l'espai. Sí, sí, l'espai, el cingle.
5: I d'aquí es va donar nom a aquesta llegenda que estem coneixent avui. I d'aquesta llegenda, Xavi, què hi ha de real i què de fantasia?
6: Les llegendes sempre tenen una part de veritat i una part inventada, perquè són fruit de la tradició popular. Llavors, la veritat és que és un salt, que és perillós, que fa basarda, i si va saltar o no, no se sap, però és possible que algú altre hi saltés. Per tant, una part de veritat i una part de mentida.
5: I per què es va inventar? O d'on surt aquesta llegenda?
6: Home, surt de la por. Una llegenda sempre explica pors, angoixes, alegries, expressa les sensacions humanes. Per tant, un cingle, la sensació humana del buit, hi és. Llavors, una llegenda sempre explica això, i amb una llegenda de salt, la por de saltar, va lligat.
5: Quan va sortir de l'església, va explicar el prodigi, encara que ningú la va creure i tothom se'n reia. La minyona, convençuda que tenia poders, s'indignava en veure que la prenien per una farsant. Així doncs, un dia va decidir apropar-se al cingle, quan estava envoltada de gent, per tal de repetir el salt i demostrar que deia la veritat. No obstant, no va tenir en compte que les circumstàncies no eren les mateixes i que ara la movia l'orgull i no la fe. Per això, aquesta vegada, quan es va abocar al precipici, no va produir-se cap miracle i l'endemà la van enterrar. I sens dubte transmet aquesta por a saltar, Sentint això, no venen gens de ganes d'apropar-se a aquest salt, perquè la minyona no surt gens ben parada. Quina podria ser la lliçó d'aquesta història, a part d'allunyar-nos de qualsevol salt que ens pugui fer perillar la vida?
6: Doncs és precisament això. Els cingles són atractius sempre, perquè són paisatges impressionants, atrauen, però al mateix temps fan por. I la llegenda bé explica això: l'atracció i la por, les ganes i el reprimir-se. És això que explica la llegenda,
5: I podria també tenir alguna cosa a veure amb l'orgull humà, l'ego, perquè tenim la minyona que vol demostrar que ella se n'ha sortit, no? I aquesta segona vegada no li funciona. Creus que també hi ha una mica d'això, Xavi?
6: Mira, potser sí, però és secundari, és el final de la llegenda, perquè el més important de la llegenda és perillós i si saltes et fotràs mal. I llavors hi ha la part aquesta, diu, bueno, però uno ho va saltar i no es va fer res, per xula, però jo diria que no és el fons de veritat de la llegenda,
5: Si més no serveix perquè els més petits a través d'aquesta història quedin ben apartats de llocs perillosos com pot ser aquest salt. De totes maneres, té altres versions aquesta llegenda, Xevi?
6: Sí, hi ha diverses versions. Una hi ha el dimoni, l'altra és la provocació de joves, l'altra... Però les versions donen importància a la llegenda. Vol dir, si hi ha moltes versions de la llegenda és que la llegenda és important. Però no són importants aquests detallets. Sí que n'hi ha, però no són importants. L'important és que el salt és impressionant i que fa por i pesar.
5: I aquesta no és l'única història que hi ha a l'espai natural de Guilleria Sabassona. De fet, és un parc ple de llegendes i de contes de bandolers. Per què creus que aquest lloc ha creat tantes històries i inspirat a tanta gent?
6: És veritat. És clar, les llegendes van relacionades amb el territori, amb l'espai, amb el lloc, no? I com més accidents geogràfics hi ha en un lloc, com més torrents, més pedres, més cingles,

0: Sí, expliquen com és un espai natural, com és un espai, encara que sigui un parc, com és. I les llegendes venen a explicar el territori, venen a explicar doncs la pedra aquella que hi passaven a les encantades, o la cova aquella que hi havia els bandolers, o aquell saltant que hi saltava la minyona, o l'aigua que feia servir les encantades per rentar roba. Expliquen el territori. Les llegendes sempre expliquen el territori.
1: Ara has mencionat els bandolers, i de fet hi ha altres llegendes que circulen pel territori que parlen de bandolers, com per exemple Serrallonga. Què podries dir-me d'aquestes històries, Xevi?
0: Bueno, com he dit abans, el parc natural és molt ric, però és tan ric que fins i tot és un territori de refugi, et pots amagar, no els animals que s'amaguen i que hi viuen sota bosc i amb allò, sinó també la gent, no? És un lloc per amagar-se, un lloc de refugi, un lloc per estar-se i passar desapercebut. I és el que volien els bandolers, un lloc per amagar-se.
1: Exacte. Doncs quantes llegendes, que ens apropen curiositats de l'espai natural de Guilleria Sabassona. Moltes gràcies, Xevi, per també haver-nos explicat sobre aquestes llegendes i concretament la que expliquem avui, la del salt de la Minyona, que no té un final que en puguem dir feliç, precisament, però sí que ens acosta a l'espectacularitat d'aquest parc de llegenda, l'espai natural de Guilleria Sabassona. Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

0: les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

Aprofita els avantatges de l'administració electrònica i fes els teus tràmits a través d'internet de manera còmoda i segura. Cita mèdica, matriculació en centres d'ensenyament, sol·licitud de dades cadastrals, creació d'empreses i molts més. Centenars de serveis per als ciutadans i les empreses t'esperen.

0: Bona nit.
1: 5, 4, 3, 2, 1... Let's go.
2: No ens escolta ningú.
3: Superades les 3.000 trucades. Desena part del recull dels millors moments.
4: Escolta'm.
5: Bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Escolta'm.
5: Suposo que anirà passant aquesta veu. Us penseu que sóc una lloba o què? Jo us escoltava a la nit, el dia que jo anava amb cotxe. La gent deia, no, el perdo, jo no ho puc agafar. Jo me'n vaig curar i per l'altre sí, i l'altre se sent. I m'ha agradat sempre, i em sento molt bé, i sento molt bé, tot plegat.
4: Escolta'm.
5: Ha sigut una cosa tan gran que no sé com explicar-t'ho, però jo no havia sentit mai a la meva vida aquesta, una ràdio tan fixa que jo no havia sigut fan de res mai, ni cantants ni artistes que a mi m'agraden.
4: De veritat, eh?
5: Hi ha molts cantants que m'agraden, però no he sigut allò de dir ai, que vull... No. I en canvi m'ha enganxat aquesta ràdio d'una manera impressionant. A més, he conegut també el que diu tothom, molta gent. El millor de tot és que els he tingut molt de carinyo a totes i a tots. En pocs anys que l'he conegut, uns 5 anys com algú de la meva família. Perdoneu, és que m'emociono.
7: I després aquest moviment que es va fer, ja no tan sols amb els dinars.
0: Camarero!
7: Ja no tan sols amb els dinars.
0: Camarero!
4: Escolta'm.
5: Vaig estar moltes nits al costat de la mare a l'hospital i des d'allà us sentia. I a mi m'heu fet molta companyia. Vull dir, a tota hora vaig amb la ràdio. Sigui allà on sigui. És una cosa que tu tens molt teva, eh? I, bueno, la qüestió és tenir-vos a prop i Sebre, allà on pots trucar a la porta.
6: Molt bé.
4: Escolta'm.
6: Mira, jo, la meva gran il·lusió, quan va començar, des del primer dia, li la vaig posar, sempre l'he posada, m'agrada moltíssim, i recomano, si és que algú que ja pot estar a casa, que l'escolti.
7: Un racó, no?, les nostres vides, també.
5: És una cosa que a mi m'agrada, i a vegades la gent estem faltes d'abraçades, i això és molt important. I crec que això és molt bo i la veritat que ets molt, molt bona persona, molt bé, cada dia millor, i bueno, i...
6: Està molt bé, de veritat, està molt ben buscat. Molt, però molt, eh? Vull dir, molt. Perquè aquí és a casa.
5: Sí, uita, que tens la màgia.
7: Oh! Perquè em sembla que us vaig tenir un parell de cops a veure-ho.
6: Val, molt, però molt, eh? Vull dir, molt. Perquè aquí és a casa. I ho escoltava cada dia i no me'n vaig faltar cap ni un. No, perdoneu-me, no fanfarronejo, però és que és una cosa que jo no m'hi havia trobat mai a veure. Jo sempre he sigut una persona que m'ha agradat conèixer tot tipus de gent i molta diversitat. Jo, com era jove, tenia la colla d'anar a teatre, tenia la colla de nova discoteca i només vull dir que m'ha portat molta amplitud i estic molt contenta. Que sigui el programa que sigui, seran els fruits que es colliran, s'hauran collit.
5: Sí, bueno.
4: Escolta'm, jo et dono les gràcies per continuar una feina que hi havia pendent. Jo crec que ho has fet molt bé i la prova està en que la gent ha respost. I és, bueno, una cosa curiosa.
5: Un petó molt fort.
7: Adéu. Una forta abraçada, bon estiu i fins la propera.
5: Una què? Què és això?

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Ahir, amb música i interpretació de Falsterbo Marí.

0: Sabies que els arbres es comuniquen entre ells mitjançant un sistema subterrani d'arrels i fongs? Aquest fenomen, conegut com a la Internet dels arbres, és un sorprenent exemple de com els éssers vius estableixen connexions i se'n beneficien mútuament. Quan els arbres estan connectats per aquestes xarxes subterrànies, poden intercanviar nutrients, aigua i missatges químics essencials per al creixement i la supervivència. A través de les arrels, els arbres poden compartir recursos amb altres individus de la mateixa espècie i fins i tot amb diferents espècies d'arbres interconnectats. Els fongs micorrisos actuen com a intermediaris en aquesta comunicació. Aquests fongs formen una associació simbiòtica amb les arrels dels arbres, estenent les seves hifes, que són com filaments a terra. Aquestes hifes connecten les arrels de diferents arbres, permetent l'intercanvi de nutrients i senyals químics. A més dels nutrients, els arbres també poden transmetre senyals de perill mitjançant aquesta xarxa. Per exemple, quan un arbre és atacat per insectes o malalties, pot emetre compostos químics a través de les seves arrels i fongs associats per alertar els arbres veïns, que poden enfortir les seves defenses en resposta. Aquesta comunicació subterrània entre arbres demostra la complexitat i la interconnexió dels ecosistemes forestals. Ens recorda que, igual que els éssers humans, els arbres també depenen de la col·laboració i la solidaritat per prosperar en el seu entorn natural.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: Cuidar gent gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
3: Històries plenes de dolor.
4: Hem d'assumir que no sempre curarem.
3: Històries plenes de vocació.
5: Estàs més o menys contenta?
6: Jo estic contenta. Jo estic viva, estic contenta.
3: Històries plenes de vida.
7: És Ràdio Vila-sacra.
8: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passi el que passi.
9: Tanca els ulls.
10: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a fòrumgirona.cat.
11: Volar en helicòpter és una sensació única. Ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat. I'm gonna show you what I'm working
1: with. I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Tanca els ulls.
1: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Bèlgica, en la veu de Jaume Coll.
2: Bèlgica, si fossin el meu fat les terres estrangeres, m'agradaria fer-me vell en un país on es filtrés la llum grisa i groga en somrís, i hi hagués prades amb ulls d'aigua i amb voreres guarnides d'arços, d'oms i de pereres. Viure quiet, no mai assenyalat, en una nació de bones gents plegades, com cor vora de cor, ciutat vora ciutat, i carrers i fanals avançant per les prades, i cel i núvol, manyacs o cruels, restarien captius en canals d'aigua trèmula, tot a desig d'emmirallar els estels. M'agradaria fer-me vell dins una ciutat amb uns soldats no gaire de debò, on tothom s'entendrís de música i pintures, o del vell arbre japonès quan treu la flor, on l'infant i l'obrer no fessin mai tristesa, on veiéssiu uns dintres de casa quilotats de pipes, de parlades i d'hospitalitats, amb flors ardents, magnífica sorpresa fins en els dies més gebrats. I tot sovint, vor un portal d'església hi hauria colorit un mercat de renom, amb botí de la mar, amb presents de la terra, amb molt de tot per a tothom. Una ciutat on vagaria de veure per amor de la melanconia o per desig de novetat dringant, cases antigues amb un parc on n'hi ha ombres i moltes cases noves amb jardinets davant, on trobaria savis de moltes de maneres i cent paraigües eminents farien, ai, vedats, oficials rengleres en la inauguració dels monuments. I tot de sobte, el caire de llargues avingudes hi hauria les fagedes, les clapes dels estanys, per a l'amor, la joia, la solitud i els planys. De molt desert, de molt dejú, viuria enmig dels altres un poc en cadascú, però ningú no se'n podria temen fent-se via. Hom per atzar un vell jardí coneixeria, ben arracer, de brollador ben clar, amb peixos d'or que hi fan més alegria. De mi dirien nens amb molles a la mà. És el senyor de cada dia.
0: Memòria de Josep Carner.
3: Desde Saber y Ganar, queremos felicitar a todo el equipo de Radio Villasacra por sus aportaciones culturales de los guiones diarios y su excelente trabajo. ¡Claro que sí! ¡Un aplauso!

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
3: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
4: Oh, és meva.
5: No, no, és meva.
4: Meva, meva,
5: és
4: meva.
5: No, és meva.
6: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
1: La calaixera més musical. Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
7: Canticel. Avui en versió de Conxita Supervia, cantant catalana molt destacada de la primera meitat del passat segle XX.

0: Memòria de Josep Carner.
1: En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
2: A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
1: Maset, el vi de casa.
3: La vida és meravellosa. Creiem que el millor sempre està per venir i cada moment és una celebració. Vine a viure, a riure i compartir amb els teus. Aquí, els records es creen amb cada most i la felicitat es serveix en cada...

0: Moment nosaltres de transformar el nostre estudi en una cuina realment... Avui no farem d'aquestes tradicionals.
1: Sí.
0: Amb en Ventura Cantó. Bon dia, Ventura.
1: Ah, bon dia, bon dia.
0: Te recordes com eren les cuines tradicionals d'abans?
1: Sí.
0: Que hi posaven aquelles cortinetes...
1: Tant, bueno,
0: en comptes de posar armaris per netejar i
1: no,
0: tot
1: no,
0: això...
1: No, no, cortinetes, o foc en carbó... Tot era un sistema... Aquelles cuines que hi ha a les cuines econòmiques.
0: Sí, les cuines econòmiques. Ja. Déu-n'hi-do per encendre la cuina econòmica, no?
1: Sí, bueno, mira, sí, una mica de paper i quatre cartrons i d'allò s'encenien de seguida.
0: Però és que tenies que posar llenya petita o què? O com anava?
1: Sí, no, també en caixes.
0: Ah, que
1: t'entraves a caixes. Trencava caixes i després s'encenia i mira, i després el carbó i anava posant.
0: Ah, mare meva, no?
1: I el que passa que havies de vigilar amb el carbó perquè no se te refredés el forn.
0: Ah, perquè esclar, el forn.
1: Havies de fer el forn, esclar. Era...
0: Devia ser tota una història, això del forn,
1: eh? No, i tant que sí.
0: Ah, perquè segurament que veure, en aquest cas, si se refredava, saps el que hi volies fer-hi, malament,
1: eh? Malament. Ah. Però el que passa és, clar, també... I també pensa que la panxa també es cremava més, eh?
0: Ah, esclar, també, home, també,
1: tant,
0: també.
1: Tant que sí.
0: Jo no l'havia vist mai a funcionar, eh?
1: Jo
0: l'havia
1: sí.
0: vist, jo l'havia vist, no? Però no l'havia vist a funcionar.
1: Jo havia treballat tota la vida en carbó, que havies d'encendre el foc en carbó, després treure la cendra i tot el...
0: Esclar, però i cada dia devia ser això, no?
1: Cada dia.
0: Mare meva, Déu-n'hi-do. Vinga, Ventura, anem per al plat que avui ens proposes.
1: Avui faig un plat una mica especial, que a més especial és molt llamatiu, molt maco. Se'n diu ous puixer al niu.
0: Vols puixer el niu? Escolta'm, això si volem quedar com uns senyors a la taula...
1: Ara.
0: Podem fer això, aquest
1: podem
0: plat.
1: Podem fer això, que queda molt bé, molt maco i molt presentable.
0: Molt presentable.
1: Al final acabo res, un nou forrat, com aquest
0: que diu. Sí. Doncs vinga, explica'ns els passos.
1: Vinga, 6 ous.
0: 6 ous.
1: Vinagre, llimona i sal.
0: Ja
1: veurem per què. 3 patates grosses. 3 patates grosses. Tomàquet, ceba, formatge... i 6 talls de pa per fer les torradetes.
0: Ah, està bé. De pa normal, de barra i sí, tot això, sí?
1: Sí. Vinga, anem-hi. Anem-hi a la feina. Es bullen els ous, potser, amb aigua, vinagre, llimona i sal.
0: Vinagre?
1: Sí.
0: Ah.
1: Una mica vinagre, sal i... Hi ha la llimona i la sal.
0: Però per què s'hi posa vinagre, Ventura?
1: Perquè quedi l'ou una mica rodó, una mica fet.
0: Sempre quan fas ous durs, aconselles
1: posar-hi? No, l'ou durs no, l'ou puixer. Perquè quedi rodó, no quedi esparredat, allò esparramat, que queda de l'ou ferrat. Queda l'ou com si fos un ou dur, però bullit.
0: Ah, està bé. Val.
1: Que es menja així com bullit.
0: Ah, està bé, molt bé, Ventura.
1: Es posa, després, com s'acaben de fer els ous, que es vas mirant, amb un espàtula es treuen, es posen en aigua freda perquè es refredin, i després es treu i es posa sobre un tap, sobre un drap de cuina.
0: Ah, està bé.
1: Perquè s'assequin.
0: Molt bé.
1: A part, es fan la patata fregida, cistellada a paia.
0: Ah, val. Primeta,
1: sí.
0: Molt bé.
1: Com ja quasi està, que no ben fregida,
0: sí,
1: es treuen les patates. I agafes 2 cutxerons i poses patata dintre un cutxeró i amb l'altre cutxeró l'apretes. La vas apretant, sí, treu tot l'oli.
0: Ah, està bé.
1: I queda la patata, o sigui, queda així com un niu. Com un niu de paia.
0: Bueno, esclar...
1: Com si fos paia.
0: Sí, esclar, perquè ha de quedar precisament així, no?
1: Ha de quedar així.
0: Val, molt bé.
1: Després d'això, com ja tens fet això, i poses el niu,
0: sí,
1: sobre una plata, eh? I poses unes torradetes de fregides, de pa,
0: sí,
1: fregit,
0: sí,
1: així a quadrets, eh?
0: No gaire grosses.
1: Ah, això mateix, no, res, com un dau, una mica més grossa, com allò que si fes un canapé, I ho poses allà fregit a dintre de cada niu,
0: sí,
1: i poses l'ou a sobre, i tu fas amb una bejamel, fas un
0: bechamel, com si fos de caneló.
1: Igual, una bechamel de caneló, una mica, si vols, no tan espessa. I després hi poses allà el formatge i el forn.
0: Ah, molt bé. Escolta'm, porta feina, això, eh?
1: Gens.
0: Home, a veure, aventura, has de bullir adequadament els ous, fregir les patates
1: i fer la beixamel,
0: apretar-los, muntar-ho, fer la beixamel i posar-ho al forn.
1: Sí, sí. Després, abans de beixamel, també el pots fer amb tomàquet, tomàquet i ceba, com un sofregit, i també el pots fer-ho per sobre, fer la mateixa feina que ha fet abans de beixamel amb tomàquet.
0: Ah, està bé.
1: També amb formatge per sobre.
0: Ha de quedar bo, també, així és amb tomàquet.
1: També ha quedat molt bé.
0: Ha de quedar molt bé, també, Molt bé. I després, esclar, es presenta d'aquesta manera i allò, esclar, vull dir, ha de ser molt bona vista, no?
1: És una cosa que es fa... No es fa gaire. I si un dia ho fas, ho vas fer a casa teva per quedar bé, per fer així, queda molt espectacular, queda molt maco.
0: Representa que ha de ser un ou per persona, no?
1: Sí, no, dos ous.
0: Dos ous per persona.
1: Jo dic sis ous per fer per tres persones. Més o menys.
0: Un parell d'ous és el que consideres tu per persona, no?
1: Més o menys.
0: Bueno, això és un entremès ben bé, no?
1: És un entremès...
0: Per quedar dos una mica tímia,
1: És un començament de... És un començament, ja és un primer plat,
0: Ben bé, un primer plat,
1: Sigui amb la tomàquet, sigui amb la beixamel, també tipa una mica.
0: Molt bé, Ventura, doncs vam explicar els ingredients d'aquest plat, d'aquests ous puixer.
1: Ous puixer.
0: Que anem quasi amb els francesos.
1: El ous puixer és bullit, és l'ou bullit, que es posa dintre l'aigua aquesta, i clar, va quedant així enrodonit, i queda, o sigui, queda la clara ben blanca i feta, i a dintre queda el rovell que es pot sucar.
0: Molt bé, doncs expliquem els ingredients, Ventura, i que la nostra audiència agafa i ha agafat la idea de quina manera ho tenen que fer.
1: Es agafa els sis ous per fer el vinagre, llimona i sal, tres patates grosses, si es fa amb la tomàquet, ceba amb formatge, i si saix a les torradetes per fer les torradetes fregides.
0: Ah, molt bé.
1: Si
0: molt
1: els ingredients no són gaire complicats.
0: No, és només una miqueta l'elaboració.
1: És més l'elaboració que, de fet, jo no trobo gens passat. Tu em dius que sí, però...
0: És que jo...
1: La feina de casa, sí. En un moment, una dona a casa és molt normal que troba més passat els halars.
0: Sí.
1: Perquè s'ha de fer una preparació. Això és com una que fas un rostit, has de tenir temps i o les salses, una vedella, és el temps que has d'estar-hi.
0: I és que els àpats no són agraïts, perquè si surt bo, ningú diu res. Ara, més del tanto que no et surti bo,
1: No, perquè ja com veus que deixen les coses malament.
0: Bueno, però normalment ho solen dir, si són de família.
1: No. Jo tinc la sort que tinc els fills, els orbessons, que em venen a veure en tant en tant, i sempre diu, gràcies, pare, hòstia, un bon dinar.
0: Ai, que bé, bé. Bueno, jo, com que no tinc gaire la sort de que me surtin massa bé els àpats...
1: Va! Els àpats de casa...
0: Sí?
1: Fixa-t'hi tu, els àpats de casa de tota la vida de la iaia, de l'àvia, i de la mare, sempre eren bons.
0: Sí, aquests sempre surten.
1: Era una rutina que no ho deies perquè sempre menjaves allò.
0: Sí.
1: Però, esclar, ara hi penses, hòstia, que era bo, aquell gust allò.
0: I mai aconsegueixes el gust que tu te'n recordes d'un plat determinat d'algú d'aquests avantpassats,
1: Mira, només et diré una cosa. Jo, per berenar a casa, com era Sils, a casa de la meva mare, per berenar una tomaca pel mig, tallada amb all i oli, oberta, era per mi era com d'un tall de bistec d'ara.
0: Caramba, pots estar molt bé, doncs,
1: o quan t'enxoves, són uns berenars
0: boníssims, Jo me'n recordo d'una cosa que ara deu un guard que els hi donguin els nens, que és el pa amb sucre.
1: Sí, era el meu berenar.
0: Ah,
1: a Calella, la meva àvia, era el meu berenar. A les 3 de la tarda sempre era el berenar. Pa amb sucre, això sí, sucre roig, perquè era més barat. Era el meu berenar.
0: I el vi ben fresc, estava boníssim,
1: I per esmorzar, si el dia abans havia sobrat patata i col, fregida, saltejada...
0: Ah, està boníssima, també.
1: I el meu avi tenia la sort que feia de sereno allà a la fàbrica de Calella, Sant Guri, aquella fàbrica de la carretera. Llavors, com plegava, anava a ajudar els pescadors.
0: Sí.
1: Sempre portava peix fresc. Com aquell peix enviem.
0: Esclar, a veure, ha sortit de l'aigua ja.
1: Això era el meu esmorzar.
0: Molt bé, Ventura. Doncs aquí ho deixem per avui. Moltíssimes gràcies. Fins la pròxima setmana.
1: Molt bé.
0: Adéu, bon dia.

0: Giovanni.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Guanyar seguretat en la protecció de les dades dels ciutadans als serveis públics és la finalitat principal del núvol que impulsa la Generalitat. A l'estil del que ofereixen companyies com Google o Microsoft, la principal diferència és que aquest serà de titularitat pública i sotmès a la normativa europea. Ens ho explica en Joan García.
2: Serà una infraestructura d'emmagatzematge de dades connectada a la resta d'infraestructures de connectivitat del país. S'operarà només en el marc regulador europeu per garantir la protecció de la informació. Aquest núvol públic allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, només un 20% dels serveis de la Generalitat són en núvols públics i un 80% en infraestructura privada de computació. Ara es vol reduir la dependència d'operadors externs no europeus en la línia del que explica el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau.
3: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sòl europeu, en sòl de Catalunya.
2: Es preveu invertir-hi 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. Com que serà un núvol públic, l'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com privades. Serà la primera infraestructura de l'Estat d'aquestes característiques. El projecte s'emmarca en l'estratègia d'autonomia tecnològica de la Generalitat per reforçar la sobirania digital i el control de dades.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Cançons amb història per gent amb química.

0: persones grans, grans persones.
1: La Ràdio Vila-sacra, sí.
0: S'us estima moltíssim. Disfruteu.
1: Un notes. Veritat que sí.

0: Que per què encara sóc aquí? Perquè he tingut el coratge de ser tendre. Perquè m'he atrevit a ser flexible quan tot era rígid. Perquè tot ha canviat, però jo sóc la mateixa. Perquè he confiat en tu i tu en mi. I la confiança ens ha fet únics. Hereus d'una tradició.
1: La ràdio de Vila-sacra és la de tota la vida.

0: comença a haver-hi nivell.
1: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
2: Ni m'ho plantejo.
1: I la rentadora?
2: Són caríssimes.
1: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.

0: Que ho feu perquè us cau bé el venedor?
1: Què tal, Manel?
0: O perquè sabeu que esteu donant un cop de mà? O perquè li ha tocat a la teva amiga? I si li ha tocat a la teva amiga, per què no tocarà tu, a veure? A tots els que jugueu a l'11...
1: Ben jugat!
0: Perquè feu que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: viatge en el temps.
1: Hola, jo soc en Jan Núñez i us vinc a recomanar una lectura que es diu Maricel. Maricel és una obra teatral adaptada a la lectura. El seu autor va ser Àngel Guimerà i va ser escrita l'any 1888. Es va portar al teatre l'any 1987, convertint-se així en una de les obres teatrals més conegudes del món. Aquest llibre tracta d'una comèdia romàntica dels nostres protagonistes, que són en Said, capità d'un vaixell de pirates algerians, i la seva tripulació. La comèdia tracta d'un amor impossible entre en Said i Blanca, filla del virrei valencià. Aquest llibre és una meravella d'obra la que ens va deixar Àngel Guimerà. Un cop s'entén de què va aquesta obra, la gaudiràs molt. Espero que us la llegiu.

0: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Quim Mandado, del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 31 Fam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell, entre altres actuacions.
1: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la fònica.
0: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngel Exojo amb la seva marca.
2: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
3: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
2: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombo negre, o sigui, serà increïble.
0: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2, i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Apuja el volum.
8: Quan arribem.
9: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem.
10: Però no que s'ho fessin un accident perquè has passat de la ITB.
11: La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passa-la.
12: Dinet, neteges professionals, apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats de veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Dinet. Telèfon 610 93 64 65. 610 93 64 65. Truqui i veurà el resultat.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una unça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: I parlant d'emocions.
1: 65.
2: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
3: 33 a les 12 hores i 16 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
2: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
4: És el nostre secret d'amics.

0: Facus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Abacus patrocina aquest espai.
1: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
2: Compta amb la tristesa. És un vici. Ho va dir el novel·lista francès Gustave Flaubert, nascut a Rouen el 1821 i mort a Croisset el 8 de maig del 1880. Va estudiar sense gaire entusiasme i, com que tenia crisis nervioses, va acabar abandonant els estudis. Era un gran viatger i un gran esportista. Només us direm que feia esgrima, natació, equitació i cacera. És que això de caçar també era un esport al 19. El 1836, un núvol d'estiu anomenat Elisa el portarà a perdre el nord durant tota la vida. El que també farà durant molts anys serà escriure La temptació de Sant Antoni, una obra que començarà de jove i que no veurà la versió definitiva fins al 1869.

0: La seva novel·la Madame Bovary, que Flaubert va començar a escriure el 1851, veurà la llum el 1857. Mentrestant, el seu autor freqüenta els salons parisencs més reconeguts, on coneixerà diverses dones, entre les quals George Sand, que ja havia tornat de Mallorca i havia enterrat Chopin. Quan Madame Bovary veu la llum, Flaubert es veu immers en un procés acusat d'atemptar contra la moral pública. Tot i així, el novel·lista acabarà sent declarat innocent. A la novel·la, la protagonista, que es veu immersa en un matrimoni insípid que l'ofega, busca la passió extramatrimonial que ha llegit els llibres i es troba que aquesta passió, la realitat, és igualment insípida.
1: L'encant de la novetat, caient a poc com un vestit, deixava nua l'eterna monotonia de la passió, que sempre té les mateixes formes i el mateix llenguatge.
0: Enquadrat a l'escola realista, Flaubert també va escriure altres grans novel·les com L'educació sentimental, publicada el 1869. Bovary i Pécuchet és la seva última obra incompleta que es va publicar pòstumament el 1881. El seu autor ja feia un any que havia deixat d'existir i ens deixava entre línies un advertiment. Alerta amb els somnis, són la sirena de les ànimes. Canten, els seguim i no tornem mai més.
2: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
3: Tota la programació a fastempordà.cat.
4: Una oposició és com fer el Camino de Santiago, un recorregut que sense el suport adequat no es completaria. Amb més de 100.000 places a la teva disposició, Adams et prepara per aconseguir l'estabilitat laboral que tant desitges. Més de 60.000 alumnes ja han aconseguit la seva plaça amb nosaltres. Construeix el teu camí. Oposita amb Adams. Informa't a adams.es.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 156 víctimes i agressors han estat identificats en una operació internacional sense precedents contra la submissió química, la pràctica de drogar algú per anul·lar-li la voluntat. En aquest cas, la investigació se centra en les seves implicacions en abusos sexuals i forma part del projecte Medusa, un pla que Alemanya i el Regne Unit va llançar a abril d'aquest any, el 2026, amb el suport de l'Europol per desarticular xarxes en línia que facilitin aquests abusos. Els investigadors han trobat comunitats digitals i misògines on els agressors cosifiquen i deshumanitzen les víctimes. A través de missatgeria xifrada i grups de xat tancats, comparteixen experiències, normalitzen l'abús i coordinen actes delictius, com la venda il·legal de fàrmacs que fan servir per sotmetre les víctimes. Les comunicacions mostren una planificació detallada dels abusos. Segons la investigació, no es tracta de fets aïllats, sinó d'un patró organitzat i interconnectat. Sovint els agressors abusen d'una posició de confiança o d'autoritat professional sobre les víctimes. Des del llançament del projecte hi ha 57 detencions i 158 víctimes protegides. Les investigacions continuen obertes.

0: la ràdio. La cosa ha evolucionat i
1: segueix-nos i et connectaràs amb el que passa al teu costat.

El festival Sons del Món tornarà a convertir la Ciutadella de Roses en un dels grans epicentres musicals de l'estiu, amb un cartell de primer nivell. Entre les actuacions més destacades d'aquesta edició 2026 hi ha la cantant canària Rosana, que oferirà un concert molt especial el pròxim 5 d'agost. L'artista commemorarà els 30 anys del seu icònic disc Lunes Rotes, un treball que la va catapultar a la fama amb èxits com El Talismán i Si tu no estàs. Aquest concert s'emmarca dins de la gira commemorativa que repassa els grans èxits de la seva trajectòria i promet una nit carregada d'emoció i nostàlgia. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un espai emblemàtic de la Costa Brava, que acull els principals espectacles del festival. Sons del Món destaca precisament per combinar música en directe amb un entorn patrimonial únic i una proposta gastronòmica vinculada al territori. La presència de Rosana reforça un cartell que enguany inclourà noms destacats com Pablo Alborán, Sergio Dalma, Joan Dausà i el retorn puntual de Gossos, consolidant el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu a Catalunya. Amb aquesta proposta, Sons del Món manté la seva aposta per a artistes consolidats i concerts únics en un format proper, convertint cada actuació en una experiència exclusiva per al públic. Les entrades pel concert de Rosana ja estan disponibles a través dels canals oficials del festival.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Buscant imitar la naturalesa humana i després de 5 anys d'experimentació amb una incubadora líquida connectada a un sistema de circulació externa a través del cordó umbilical per on s'administren nutrients i oxigen a través de la sang, BC Natal ha assolit una supervivència de 21 dies en un oví en bones condicions. Però el més destacat és la supervivència postnatal de l'ovella Gaia després d'estar 10 dies en aquesta placenta artificial. Doctor Eduard Gratacós.
3: Hem demostrat que cop hem tret a la mare, l'hem fet viure amb aquest sistema artificial, que intentem que sigui natural, i un cop el traiem d'allà hem aconseguit que sobrevisquin uns quants bebès i hem portat a un d'ells a més d'un any de vida. Hem demostrat que té un desenvolupament neurològic normal i que té un desenvolupament de tots els seus sistemes normals.
2: Sumar un dia més de vida és millorar un 2% la seva supervivència. Amb tot, aquest resultat consolida aquesta placenta artificial com a model per a humans, una fita que es plantegen en 2 anys prèvia aprovació de la comunitat científica i bioètica.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Descobreixen cèl·lules mare.
6: Arrenc de 1997.
7: Arriba la intel·ligència artificial.
8: La societat avança i la publicitat amb ella. Per això Autocontrol, anunciants, agències i mitjans. Portem més de 30 anys evolucionant per continuar tenint cura que la publicitat que rep sigui lleial, legal, honesta i veraç. Autocontrol, per una publicitat responsable.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Portes temps amb l'ànim alterat o decaigut? Tothom pot patir ansietat o depressió. Són trastorns emocionals que impedeixen una vida normal. Tens mareig, sudoració, taquicàrdia, insomni, cansament o tristesa? Si ets perseverant, pots reduir aquests símptomes i mantenir ben amunt el nivell d'endorfines, que són unes substàncies segregades pel cervell que ens fan sentir alegria i benestar. Per aconseguir-ho, fes exercici i menja bé. Dorm com a mínim 7 hores diàries. Ajuda't amb tècniques de relaxació. Comparteix les emocions amb persones de confiança. I si no pots, escriu en un diari personal. Pensa, parla i actua en positiu. Tingues contacte amb la natura i busca activitats que et facin sentir bé. I si poden ser en grup, millor. I sobretot relativitza i pren-te les coses amb sentit de l'humor. Si veus que no te'n surts, vés al metge.
2: El secret de l'amor. Lluís, 62 anys. Núria, 62 anys. 18 anys casats.
3: Van passar tres vegades més, perquè jo em vaig quedar una mica parant, no? Que ara què fas, no? I a més, com que sempre m'havia anat, doncs jo sabia que algú passaria, perquè tirava, no? I bueno, la vaig telefonar, i bueno, ens van veure, ens van tornar a veure al cap d'un mes, cada vegada eren menys llargues les ausències, i bueno, i home, em va saber greu, però jo era conscient de que m'ho havia guanyat a pols. Jo me l'estimava, i me l'estimava molt. El que passa que en aquell temps, pues, bueno, era jove, era guapo... Clar, la deixava amb ella a les 9 i després jo me n'anava de festa.
4: Clar.
3: I clar, quan jo me'n vaig anar a la mili, pues, va haver qui va passar els partits.
4: Clar.
3: I llavors em va entrar...
4: Pensa que a l'estació, quan ell se'n va anar, jo era la nòvia oficial i dient-li adiós i així. I a l'altre cantó, havien 5 o 6 dient-li adiós també, que eren les que no eren oficials. Ell va ser que em va dir, he canviat, no sóc el que era.
3: No s'ho va creure.
4: Dic, no m'ho crec. Dic, però bueno, provem-lo. Si veig que, no, que tu me dius la veritat, continuarem, si no, ho sento molt.
3: Va fer grua, eh? No es creia res. Del que jo li explicava, ella deia, escolta, han passat molts anys, un pot canviar, no, no, que un no canvia mai, que tu eres d'aquesta manera i tal... No.
4: I no m'ho creia, bueno, vaig posar a prova. I no, va superar molt bé la prova, i per això continuem junts tants anys.
3: Sí.
4: La gent canvia. Quan passen tants anys, la gent canvia.
3: Ell
4: havia canviat molt.
3: Sí,
4: jo no. Jo continuo sent la mateixa.
3: Això ja li vaig dir, eh? Ostres, Núria.
4: Sí.
3: Va quedar parada.
4: Bueno, continuo sent la mateixa amb els anys, no? Però el meu físic i la meva forma de ser i tot, jo no he canviat pràcticament. Però ell sí, ell ha canviat molt, perquè clar, jo el vaig deixar amb cabell, amb molt de cabell. Me'l vaig trobar, doncs calvo.
5: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
6: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.

0: I parlant d'emocions...
1: 76.
2: Tiki-biki!
3: Hem de parlar de música. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
4: Vocalistes consonàntics.
5: Sembla estrany, però encara no havíem parlat d'un punt de confluència musical i lingüística tan clar com són les vocals i les consonants. En l'aspecte lingüístic, una vocal és...

Relatiu o pertanyent a la veu. Música vocal és la destinada a ser cantada. Vocal ve del llatí vocalis, que vol dir capaç de parlar, i prové de vox, veu. Com a derivats de vocal tenim, per exemple, vocalitzar, que és articular bé els sons perquè se'ns entengui, i vocalista, que és el cantant d'un grup musical o d'una orquestra de ball. Pel que fa a les consonants, mentre que en llengua parlem de consonantisme, en música tenim la consonància. Tot ve del verb consono llatí, que significa sonar alhora. Les consonants no sonen si no les acompanya alguna vocal. Proveu de distingir entre P i B sense dir cap vocal. No hi ha manera. En música hi ha consonància quan diversos sons simultanis produeixen una sensació agradable a l'oïda perquè tenen una relació de freqüències harmònica. Així doncs, i ho deixem aquí, quan el vocalista d'una orquestra entona harmònicament una cançó, podríem dir, amb una expressió en què conflueixen de manera múltiple llengua i música, que tenim al davant un vocalista consonàntic.

0: Catalunya informa.
1: Ràdio Vila Sacra Empordà.
2: És informació.
3: Tom, heu tingut mai una inflor a la pell per causa d'una cremada o del frec d'alguna cosa? Esteu pensant en una ampolla? Mec! Per expressar aquesta inflor, en català en diem butllofa. En català, ampolla és un recipient de vidre o d'altres materials. Mec! Un bon truc per recordar-ho és pensar l'expressió bufar i fer ampolles. Per dir que una cosa és fàcil. Quan diem això és bufar i fer ampolles, no volem pas dir

0: Disco.
1: Es pot capturar la llum de la matinada? De què fa gust un paisatge? Els que ens preguntem coses és perquè sabem que allò extraordinari és a només una pregunta de distància. La curiositat ens fa millors. Gaudeix-lo amb moderació.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
5: Oh! Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: Som com som, amb Purificació Barcelona.
7: Un projecte de la Universitat de Barcelona aconsegueix modificar la plasticitat cerebral d'infants amb dificultat matemàtica severa i que en 6 mesos incrementin les seves competències en aquesta àrea. El projecte finançat pel programa ResearchCaixa es basa en un nou sistema de cribratge dels menors afectats per discalcúlia, una mena de dislèxia de les matemàtiques, i també en una metodologia específica individualitzada per fer-hi front. El responsable del projecte és Josep Maria Serra.
8: Cribratge, en el sentit de que puguem arribar a identificar els nens i nenes que tenen dificultats en les matemàtiques ja des de primer d'educació primària i puguem intervenir molt més abans aquests nens i nenes del que estem fent en l'actualitat. Llavors hem estat dia a dia amb aquests nens i nenes, amb un programa informàtic que ells veien des de casa, planificant-los activitats i avaluant el rendiment en aquestes activitats. Hi ha una millora. I, evidentment, si hi ha una millora a nivell conductual és perquè en el cervell ha hagut de passar alguna cosa. Després de la intervenció, el que hem observat és que aquesta xarxa numèrica funcional tendeix a normalitzar-se. Quan arriben aquests nens i nenes de tercera educació primària, les seves competències han millorat. Per tant, són unes bones metodologies per fer front al fracàs escolar.
7: Ara, el principal objectiu és introduir aquest mètode a les escoles perquè els infants amb problemes severs en matemàtiques puguin normalitzar les seves competències en aquesta matèria abans d'arribar a l'institut.

0: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema dedicat a una àvia molt especial. Una àvia que viu al fons del mar. Quin tipus d'àvia deu ser? El sentim?
3: Hola, sóc la Lilla Zou. El poema que he escollit es diu La meva àvia i ho ha escrit Ted Hugues i Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè parla sobre una àvia i m'ha fet recordar la meva. La meva àvia. La meva àvia és un pop de bona mida que viu al fons de l'oceà i s'arrossega la seva parentela quan ve amb nosaltres a sopar. Sol sortir en nit de pluja i vent, quan el món va de bòlit com una brossa en l'huracà i ve amb un personal insòlid. Arribem amb fortor de mà, llefiscosos i escatxidosos, amb ulls menuts com caps d'agulla, aurosos com anissos. Hi ha un calamar, hi ha una medusa i hi ha també un llagostí. Vejam, vosaltres, què faríeu amb una parentela així? També hi ha cracs articulats com peces de rellotgeria que amb les pinces parteixen galetes i pastisseria. Una gamba escarritxa quan xerrupa la llet. El pare es mira de reu la mare que deu patir en secret. Remouen les llargues antenes fent grinyolar el silenci. Nosaltres somriem perquè l'àvia no es pensi. Què hi ha de nou? Pregunta el pare. Al fons de l'oceà? L'àvia es posa de cop vermella, com si volgués plorar. Se li emboliquen els tentacles, se li fa petita la taula. Els ulls se li disparen com llampecs i no li surt ni una paraula. Dues grosses gotes dels ulls li cauen dins el plat. El pare, doncs, no vol forçar-la i mira de fer el despistat. Quan els parents de mar són fora, ningú sabria que han vingut. Les llagrimes de mar i les humanes tenen igual virtut. Ted Hugues, Miquel Desclot.
2: Moltíssimes gràcies, Lilla, per recitar aquest poema tan misteriós. Una àvia o una sirena? Encara no ens ha quedat clar. El que sí tenim ben clar és que les àvies són meravelloses. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. La renda i el patrimoni dels llogaters són molt més baixos que els dels propietaris i arrendadors. Fins a 4 vegades menys d'ingressos i 450 vegades menys de riquesa que els multiarrendadors, és a dir, els propietaris que tenen dos o més habitatges de lloguer. Són dades d'un informe del Ministeri de Consum i del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC. Situa la renda mitjana dels llogaters en una mica més de 21.000 euros, la dels propietaris de l'habitatge on viuen d'uns 32.000 euros, que és un 50% més. Si, a més, tenen un segon habitatge que lloguen, la renda s'enfila als 51.000 euros. I si en lloguen dos o més, supera els 80.000, és 4 vegades més que el que tenen els inquilins. A més, l'informe assegura que el fet de ser inquilí, propietari o arrendador és ara el principal motiu de desigualtat econòmica per davant de l'edat o del nivell d'ingressos, i afegeix que el problema dels joves és més la dificultat per accedir a un habitatge que un factor estrictament generacional.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: Desconnecteu, mantingueu-vos informats per fonts oficials.

0: tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: La fem entre tots.
2: Mira, sobre això del peix, és que s'ha abusat tant. Mira, el meu pare era aficionat a la pesca, però, diguem, respectaven quan era la temporada del peix. Entre Menorca i Mallorca hi ha un peix que es diu raons, que són coloret de rosa i és molt més bo que el llenguado, i ara han posat veda. Quan és el temps, el deixen pescar. Bueno, i anem a parlar de, tu, que tothom t'estima, que tots t'estimem, el que no te pot veure és dolent. Vale, adéu.
3: Eo! Notícies, curiositats, música i...

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja.
3: Yes, gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Has sentit a parlar dels aliments ecològics certificats? Són garantia de control i de màxima qualitat, garantia de sabor i garantia de salut. Busca l'etiqueta al segell del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, CCPAE. Pensa en la teva salut i en la dels teus. Planta't, consumeix ecològic. Més informació al web ccpae.org. Generalitat de Catalunya.
5: La música, sense cap dubte, la nostra, la de Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
2: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972 25 88 59.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: A l'espai el temps no passa en hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre... i... Perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Girona. Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Montner.
1: Durant mil·lennis, l'escriptura ha estat reservada a uns pocs escollits. A l'antic Egipte, per exemple, els escribes eren les úniques persones instruïdes i el gruix de la població era analfabeta. Aquí, a Occident, durant segles, l'escriptura era pràcticament monopoli de l'Església i se circumscrivia a monestirs i abadies. Els llibres els feien els copistes i els monjos, a mà, en sales anomenades escriptòriums. Allà s'entenia l'exclusiva i el poble no tenia accés al coneixement i a la cultura. Però això estava a punt de canviar, a l'Alemanya del segle XV, a Magúncia, en concret. Ens situem a casa d'un inventor, Johannes Gutenberg, que està a punt de crear un invent revolucionari, els tipus mòbils, és a dir, la impremta.
2: Salvador Gómez, professor d'Arts Gràfiques.
3: Fer una producció que fins ara era un traç, fer-la amb un tipus que era una peça en relleu que tenia gravada a la part superior la forma de la lletra. Aquest va ser el seu gran invent.
1: I efectivament era un gran invent. Però clar, de moment, per omplir una pàgina posant un per un cada tipus mòbil, és a dir, cada lletra, es va tan a poc o més que escrivint a mà com s'havia fet tota la vida, no? On és, doncs, el pragmatisme de l'invent? Doncs no tant en la configuració de la pàgina que volem imprimir, com en la quantitat inesgotable d'exemplars que en podem treure un cop configurada.
3: Fent això, diríem que amb només una vegada el tens fet a la pàgina pots fer 100 còpies en qüestió d'hores. Cadascuna d'aquestes lletres correspon a una peça. Posa la tinta a sobre d'aquestes peces. Una vegada la tinta està posada, llavors el que fem és posar a sobre el paper. I en una premsa com les que molts podem tenir al cap, una premsa de vi, fa aquesta pressió a sobre del paper, aixeca la premsa i en retirar el paper de sobre de les lletres tenim la primera còpia, la imatge transferida.
1: I així es va imprimir fins a mitjans del segle XX. Però els mèrits de Gutenberg no acaben aquí. També va crear les matrius de les lletres, els punxons per fer cada lletra, cada tipus mòbil. Tota una obra d'orfebreria.
3: Si agafem un tornavís d'estrella i el mirem a la punta, tindríem la lletra escrita, una X, la tindríem al punxó. Fem un cop amb aquest punxó sobre una superfície plana també de metall. En aquest moment el que tenim al metall és la matriu. Quan això posem un motllo al voltant i posem plom bullint per sobre i traiem aquest motllo, ja tindrem una A, una lletra. Fins a arribar a aconseguir, doncs, 30 lletres A's, 50 lletres E's...
1: I també va dissenyar la premsa que calia per pressionar els papers sobre els tipus entintats.
3: La premsa és una adaptació d'una premsa de raïms, però, clar, especialment dissenyada perquè la seva pressió fos en una superfície plana sobre un paper en el qual a sota hi havia, doncs, els tipus mòbils.
1: La primera obra impresa de la història va ser la famosíssima Bíblia de 42 línies del mateix Gutenberg, del 1455. Tenia 1.286 pàgines i constava de dos volums. En van fer 300 exemplars. La quantitat de llibres i còpies de llibres que es podien fer ara era enorme. I d'aquí ve la importància de l'invent. Els llibres, la cultura, el coneixement, les opinions escrites passen massivament a la població general. Queden a l'abast de la gent a centenars, a milers d'exemplars. I les idees del Renaixement i de la reforma de Luter troben en la impremta de Gutenberg l'eina perfecta per difondre's massivament.
3: El llegat seu, pocs anys després, la reforma de Luter protestant, si no és per la impressió de Bíblies en alemany, no crec que hagués tingut tanta repercussió.
1: Però hi ha encara una altra conseqüència. Per primera vegada, el que llegia la població s'escapava de les mans i del control de l'Església i de les autoritats civils. Sí, d'acord, la societat era encara massivament analfabeta, però és un pas innegable. Un invent, el de la impremta, que li va valdre al seu creador el títol de personatge més destacat del segon mil·lenni, a parer d'algunes publicacions ben prestigioses del nostre temps. Però segur que és una opinió discutible. La massiva irrupció d'invents que han vingut en segles posteriors, i que repassarem el funciona, li posaran difícil mantenir el títol. Ens hi acompanyeu?
0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
4: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: S'han ampliat les restriccions d'accés al Parc Natural de Montserrat i també als espais naturals de Montsec d'Ares i de Montsec de Rubiàs. Els agents rurals demanen extremar les precaucions i evitar qualsevol conducta de risc al medi natural. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que en té un total de 5 de nivells, i aquest pla s'ha activat a 111 municipis de 18 comarques.
2: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
3: Si voleu qualsevol arxiu dels que matem durant les 24 hores del dia, demaneu informació a audiovisuals@europe.com.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire. Tram!

0: Dius que et preocupa el meu futur, que vols el millor per mi, però no et dona la gana reciclar. Passes de separar les teves deixalles. És més fàcil posar-ho tot a la mateixa bossa. El meu futur també va en aquesta bossa?
1: No reciclar llaunes, brics i plàstics provoca esgotament dels recursos naturals, despesa d'energia, permanència de residus en el medi ambient. Reacciona. Recicla llaunes, brics i plàstics al groc. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: des de 1986.
1: Creant sensacions.
2: Productions. Group. Cultural. Club.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.
3: Sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi.
4: Apuja el volum.
5: Salvador, 31 anys. Elisabet, 29 anys. 11 estudiant i 2 vivint junts.
6: Un cop cada 5 anys aproximadament celebrem... que festegem junts. Cada 5 anys ho celebrem. És l'únic que celebrem, potser, però en aniversaris... Alguna vegada sí, també, de gust, però no som gaire celebrem. Potser ell més que jo, a mi em fa més recança, mira. També m'agrada regalar-li flors, li agraden molt amb ell. A mi també m'agrada regalar-li. Si són robades, millor, la rosa. No volia dir robades. Vull dir, no de...
7: Vull dir, si són...
6: No, vull dir, si són agafades algun jardí o així, ens m'agrada més.
8: A casa meva he vist un model de parella molt bo i potser és una de les coses que els fills, l'amor pels fills, tinc moltes ganes de tindre fills, segurament perquè ho he viscut molt a casa meu. Potser és aquest motiu que me fa confiar en la parella, perquè si no realment hi ha moltes vicissituds que has de tindre alguna cosa que t'empenyi de veritat a confiar-hi.
6: Sí, sí que a vegades t'hi fixes, això no hauríem de fer-ho tu i jo, però com que cadascú funciona com... Saps què passa? Que a vegades les parelles no els veus al 100% del dia, la resta de la gent la veus en moments puntuals, i a vegades la gent canvia. Si per exemple estàs en un sopar amb els amics i així, veus reaccions molt determinades. Llavors és molt difícil jutjar a partir d'això. Nosaltres intentem evitar-ho, de fer-ho,
8: És diferent, Però potser està quasi que millor. Te vas coneixent, no m'ho hagués pensat mai, que a mesura que vas aprofundint la relació amb algú, que puguis estar tan bé. Fins i tot encara que la nostra relació es trenqués, no m'aniria ràpidament en els braços d'algú altre, perquè potser me sentiria molt, molt incòmode. Arriba després d'11 anys que quasi no t'ho penses ni t'ho planteges. I a nivell de passió, esclar, no és el mateix que els 20 anys. Però, bueno, és... us va mantinguent encesa. Té els seus moments, com la lluna, no?
6: Jo penso que una de les coses que al meu entendre fa que la parella es mantingui és discutir, però quan dic discutir vull dir parlar de les coses, discutir sobre qualsevol cosa, però de manera arreglada, sense enfadar-se, ni voler tenir un la raó ni l'altre, sinó per anar més endavant.

0: en la varietat i el gust.
1: I en la qualitat, la nostra diferència. Llargs i curts.
2: El programa dels diumenges a les 6 del matí.

0: I parlant d'emocions.
1: 44.
2: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
3: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
4: Gràcies, Diosito, por este milagrito tan lindo que me concediste.

0: La clau de volta.
1: Quants grups sanguinis hi ha?
2: Ens ho explica Núria Nogués, biòloga del Banc de Sang i Teixits.
3: Els grups sanguinis més coneguts, també els més rellevants a nivell de transfusió i de la gestació, doncs són l'AB0 i l'RH, no? Són els grups sanguinis que tothom coneix més. Però sí que és cert que de grups sanguinis o d'antígens de grup sanguini n'hi ha més de 360 i n'hi ha molts sistemes de grups sanguinis. És a dir que la complexitat de la membrana dels glòbuls vermells és molt elevada.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per evitar accidents en platges i piscines, ara que aquests dies hi haurà aquesta onada de calor i, per tant, hi haurà més afluència en aquests llocs. Les dades fins ara són especialment preocupants a les platges de Tarragona, que acumulen 7 de les primeres 8 víctimes mortals per ofegament aquest estiu. Protecció Civil, però, ho atribueix a la mala sort i a l'augment d'usuaris d'aquests dies. Tarragona, Manel Sastre.
1: La mort de 3 menors a la zona de Roques de la Punta del Miracle a Tarragona disparat el nombre de víctimes aquestes primeres 3 setmanes de campanya, més tenint en compte que no hi ha hagut cap episodi greu de mala mar fins ara. Des de Protecció Civil, el sotsdirector general, en Joan Ramon Cabello, creu que la xifra és només fruit de la mala sort i de la gran afluència que hi ha hagut de gent a les platges.
2: No és que hagi passat res diferent a la Costa Daurada que hagi motivat això. El que sí que tenim és molta més afluència de persones. La onada de calor que vam tenir i la que tindrem ara, clar, contra més persones hi ha, més probabilitats hi ha que tinguis ofegats.
1: Cabello demana prudència aquests dies, que molta gent buscarà refrescar-se a platges i piscines per evitar accidents.
2: Demanem que s'extremen les precaucions perquè, clar, una bona manera de refrescar-se just quan venen la onada de calor és anar-se a banyar, a les platges, a piscines, a aigües interiors. Quan fa molta calor, que no s'entri de cop a l'aigua, perquè el contrast tèrmic doncs pot disminuir la nostra capacitat física per nedar, especialment si entres de cop, per exemple, a les aigües interiors, per exemple, als gorgs, als rius, que solen estar més freds, o a les piscines.
1: Les xifres d'enguany alteren significativament el que ha passat els últims 5 anys, en què, segons l'estadística, el 41% dels ofegaments s'havien produït a la Costa Brava, un 34% a la Costa Daurada i un 25% a la Costa Central. A més de les 8 víctimes per ofegament a les platges de tot Catalunya, fins ara també han mort ofegades 5 persones en piscines i una en aigües interiors.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Comparteix la música en família.

0: Kaňaky.
1: Cuplejant. A Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vilasacra és diferent. Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.
2: Propostes en xarxa.
3: La tradició que la imatge de la Mare de Déu de Rocacorba va ser trobada en una cova prop del santuari. Tot i que en un inici es volia construir la seva capella a Serralta, la llegenda diu que cada

matí, quan els operaris disposaven a iniciar els treballs, les eines desapareixien i es trobaven al lloc on actualment hi ha el santuari de Roca Corba, a la muntanya que porta aquest mateix nom. Fa anys i panys, fins i tot segles, que el santuari de la Mare de Déu de Roca Corba genera gran devoció i és punt de pelegrinatge, especialment provinents de poblacions de l'entorn com Banyoles, Girona i Olot, però sobretot de Canet d'Adri. Des del santuari, al cim, gairebé a 1.000 metres, hi ha unes vistes espectaculars. S'hi pot arribar a veure el Cap de Creus, les Illes Medes, les Gavarres, el Montseny, el Montgrí i el Puigmal. No és casualitat que li diguin el Mirador del Gironès. El santuari, que data del segle XVIII, és bé cultural d'interès nacional i podeu entrar cada primer diumenge de mes al matí. Però si hi aneu qualsevol altre dia, també gaudireu de la seva curiosa ubicació, una gran roca que, vista des de sota, recorda la popa d'un vaixell. Si busqueu una de les millors panoràmiques de les comarques gironines, visiteu el Santuari de Roca Corba. Tota la informació que us fa falta per arribar-hi la trobareu al web turismegironès.cat.

0: teu cervell pots donar-li vida, cultura, futur, originalitat, experimentació. Pots donar-li Ràdio Vila-sacra i sentiràs sense tanta tonteria.
1: Doncs sí, perquè mira que hi ha de tonteria arreu.
0: Sort té el cervell de tenir Ràdio Vila-sacra a prop.
2: I tant que sí.
3: Sí, pues sí. Sí.
4: Ràdio
3: sí.
4: Vila-sacra sempre.
5: Ràdio Vila-sacra sempre.
4: I tant.
2: I tant. Sí.
4: Sí.
5: Sí.
4: Sí. Sí.
6: Tothom m'ho sap, no?
4: Sí. 012. La millor resposta.
7: Què són tots aquests papers? Que estàs amb el tema de la compra del pis de l'oncle Pere?
8: Sí, he de tramitar l'impost de transmissions patrimonials, però no sé ni per on començar.
4: L'Agència Tributària de Catalunya és una administració innovadora que us permet tramitar els impostos de manera fàcil i segura i estalviar temps i diners. Podeu presentar i pagar telemàticament els impostos des de casa a través de la seu electrònica de l'ATC, des d'una oficina de l'ATC mitjançant la tramitació atesa, o bé rebre atenció presencial amb cita prèvia a qualsevol de les oficines.
8: Gràcies a l'ATC, ho tinc tot controlat.
4: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
9: Volem saber com et lleves.
10: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
11: Aquesta és la diferència.
12: Pues no me n'entero.
13: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
10: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
11: Aquesta és la diferència. Oh!
14: Ole!
11: Oh!
14: Ole!
11: Oh!
14: Ole!

0: Molt bon dia, Robopluf.
1: Bon dia, Xavier. Què tal el cap de setmana? Com l'has passat?
0: Bé, mira, l'he passat bé. He estat amb la Teresa, ahir vam estar dinant amb els fills, i bé, anar fent, mira, tu, anar aguantant el panorama. I tu què?
1: Jo reprogramant totes les dades després de l'arreglo que em van fer dijous.
0: Ah, i què tal, bé?
1: Sí, bé.
0: Què em portes avui?
1: Avui et porto una notícia que no te la creuràs.
0: Ja, però és que havia entès, al principi quan van començar el sol, havia entès que aquestes notícies me les tenia que portar el Robotech i no tu, i que tu em portaries curiositats, i veig que heu canviat papers, no?
1: No, hem fet el que considerem que hem de fer.
0: Ah, heu fet el que considereu que heu de fer. Bé, mentre feu coses i ens les porteu cap aquí, m'és igual qui em faci una cosa o l'altra. Molt bé, tu diràs.
1: Un home es va divorciar de la seva dona perquè la dona no volia tenir sexe amb ell.
0: Bueno. I?
1: La curiositat de la notícia, Xavier.
0: Digue'm. Prof.
1: És que aquest home es va programar per demanar-li cada dia tenir sexe amb ella. I ella cada dia li donava una excusa diferent. I ell l'anava apuntant amb un Excel a l'ordinador. Dia 1, gener, li demano a tal hora. Em respon això. Dia 2, gener. I aquest Excel,
0: sí,
1: és el que ha fet servir per demanar el divorci. El juliol d'aquest any, un home es divorciava de la seva esposa amb la negativa d'aquesta de tenir sexe amb ell. Dia rere dia va recollir en un document d'Excel totes les excuses que la dona li anava donant per evitar tenir relacions sexuals amb ell. Aquest document és el que ha presentat amb el seu advocat en el jutjat per poder demanar el divorci.
0: Clar. I imagino que la dona no ha pogut debatre les excuses que li donava, perquè com que ell les tenia totes apuntades, no?
1: Exacte, Xavier. Li han anat preguntant, però també ella no es volia divorciar d'ell, però no ha tingut més remei que acceptar-ho.
0: Quines coses, no?
1: Quines coses, Xavier.
0: Pues mira, m'ha semblat molt interessant la primera notícia de la setmana.
1: Demà et porto més, Xavier.
0: Molt bé.
1: Vinga.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Ay, ay, va, Dios, estos son muy locos. Que no, hombre, que no reímos. Y punto, así de claro.

Busques feina? A Randstad t'estem buscant. Si estàs interessat i interessada, entra a randstad.es o descarrega l'app de Randstad Girona. Randstad, Partner for Talent.

0: Bon dia. Pots consultar números premiats a Juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: El telèfon d'atenció en casos de violència masclista és el 900 900 120.
2: Alguna cosa està canviant.
3: Radiovilasacra.cat.
4: Carai, l'associació Empordà Elèctric.
5: Ho heu entès?
6: Sí.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Psicologia, amb Helena Codina.
2: Assetjament sexual i violència de gènere. L'assetjament sexual es pot definir des de diferents punts de vista, per exemple, el legal o el psicosocial. Però la definició més acceptada és la que diu que es tracta d'una experiència psicològica basada en un comportament sexual no desitjat, ofensiu i amenaçador. L'assetjament sexual és una de les formes més comuns de violència de gènere que existeixen, sent un clar reflex de les relacions socials de poder entre dones i homes. Per combatre aquesta situació, la primera condició és que els casos d'assetjament siguin percebuts com a tals, ja que les percepcions sobre l'assetjament depenen de factors tals com el gènere, el tipus, la resposta de la víctima davant de l'assetjament, el context i la ideologia, entre altres. A més, les estratègies que utilitzen les dones per combatre el que solen anar des de l'habitació o ignorar l'assetjador fins a la denúncia dels fets no són eficaces per combatre'l, i a sobre, algunes dones que denuncien pateixen represàlies pel fet de fer-ho. Per altra part, el fet de que determinats comportaments o comentaris subtils no siguin evidents i no reconeguin com a assetjament de gènere o que es minimitzin en comparació a formes més explícites com una relació no desitjada pot provocar que aquestes conductes es normalitzin amb les implicacions que hi ha si passen en contextos socials o laborals, cosa que provocaria que no hi hagués confrontació davant de la violència de gènere, minimitzant o justificant la violència que alguns homes exerceixen contra les dones. La solució és implantar programes i legislació davant un problema social en què s'ha d'educar en la igualtat, desmuntant tots els mites sobre les diferències de gènere.
3: La comunicació és fonamental. Sempre hi som.

0: Salvador Dalí pinta amb un somni.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: A l'Empordà tenim moltes coses bones: el mar, els pobles de pedra i la tramuntana, sobretot la tramuntana. Hi ha gent que quan arriba a l'Empordà pregunta: avui bufa? I la resposta acostuma a ser: i tant, i si avui no bufa, ja bufarà. La tramuntana és un vent molt democràtic, pentina tothom per igual, tant si ets pescador de l'Escala com si estàs fent un vermut a Llafranc. També té aquesta virtut de deixar el cel netíssim, d'un blau espectacular. Però a canvi et pot girar el paraigua, la bicicleta i gairebé les idees. Els empordanesos hi convivim amb una certa filosofia. Sabem que quan arriba la tramuntana el millor és no discutir gaire, no obrir paraigües barats i vigilar amb les portes del cotxe. Ara bé, més enllà de la broma, aquest vent també pot ser fort de debò, i per això existeix el Pla Vencat, que és el sistema que té Protecció Civil per activar avisos i coordinar serveis quan hi ha episodis de vent intens. És a dir, mentre nosaltres mirem com voleien els testos del balcó, hi ha tota una organització pensada perquè carreteres, activitats i serveis funcionin amb seguretat. Perquè la tramuntana és part del paisatge, però també cal prendre-se-la seriosament. Tot i així, a l'Empordà sabem una cosa: després d'un bon dia de tramuntana, el cel queda tan clar que sembla que el món s'hagi rentat. I potser per això molts diem que la tramuntana ens espentina, però també ens ordena una mica molt les idees.
3: Participa amb nosaltres.
4: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
3: Repetiràs.

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
4: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
5: L'OCDE recomana a Catalunya que enforteixi el paper de les direccions, que millori els incentius laborals dels docents i que inverteixi més allà on hi ha més necessitats. Són conclusions de l'últim informe de l'organisme sobre l'estat de l'educació catalana, Laura Hurtado.
6: L'organisme internacional apunta que una major implicació de les direccions podria ajudar a adequar els perfils dels docents a les necessitats de l'escola, especialment allà on hi ha més complexitat. Es tracta, però, d'una mesura que genera polèmica entre els sindicats i que precisament el govern ha limitat pel curs que ve. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
7: És veritat que hi ha les places perfilades, però no pot ser únic i exclusivament aquest element, l'element fonamental a través dels quals les direccions puguin configurar les seves plantilles en funció dels seus projectes de direcció, dels seus projectes educatius. Nosaltres entenem que hi ha moltes altres fórmules.
6: L'informe també alerta de l'impacte de les desigualtats socioeconòmiques en els resultats educatius i defensa que és preferible millorar els incentius salarials dels docents en comptes de baixar les ràtios a les aules.
8: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.

0: quines sensacions et queden al sentir això?
1: Un, dos, tres, quatre, cinc.

0: Bec.
1: Què veus?
0: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu.
1: Oh, i on la tenen?
0: Ves a Bonpreu Esclat o segueix-nos a Instagram per córrer el punt de venda que tinguis més a prop. Bec, bec, estiu drinks.
2: Actualitzem.
3: Bon dia a tothom.
4: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Radio Vilasacra.cat.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Saps què vol dir experiments?
3: Saps què vol dir radiofònics?
2: Doncs això. Ho entens o encara et costa?

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Alerta per una estafa telefònica a comerços de Figueres fent-se passar per l'Ajuntament. Un individu reclama falsos rebuts pendents d'aigua o escombraries i el consistori recorda que no demana pagaments per telèfon. Fa dos anys que des de Ràdio Vila-sacra us informem de com evitar-ho. O sigui, que avisats ja esteu si voleu. Salvem l'Empordà denuncia obres il·legals d'empreses en sòl no urbanitzable a Vilamalla. L'entitat ecologista critica la permissivitat administrativa del consistori davant la continuïtat de l'activitat logística de l'empresa. S'obre la convocatòria dels ajuts LEA del 2026 per impulsar projectes a les zones rurals. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre i els ajuts poden cobrir fins al 40% de la inversió privada i fins al 80% de la pública.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
3: 43.
4: Exacte.
5: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
6: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
7: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
8: M'interessa.
9: No t'enganyis. No fa falta ser gran per ser ràpid. Per arribar a tots els racons. Per gaudir de la fibra més avançada. Per parlar des de l'Empordà amb tot el món. I per rebre el tracte que es mereix un client. Prisco Electrònica Network. Una petita empresa. Un gran servei.

0: Boeci, el gran pensador llatí, va deixar dit que la música està lligada a nosaltres d'una forma tan natural que no podem deslliurar-nos d'ella encara que vulguem. És aquesta una frase magnífica que resumeix, en certa manera, el que ens passa a nosaltres. Un temps de ràdio on reivindiquem la música com un plaer, però alhora també com un vehicle per aprendre, per reflexionar i, en certa manera, per fer-nos millors. Un espai on la música mai ve sola, reflexions, poesia, biografies i, per què no, anècdotes, de vegades, són l'embolcall perfecte. En tot cas, i això ho tenim molt clar, és sempre música que val la pena ser escoltada amb atenció.
1: I parlant d'emocions...
2: 92.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí.
3: Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
4: Això és la caixa de sorpreses.

0: Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Esto es alucinante. Vale.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.
0: Al teu cervell pots donar-li vida, cultura, futur, originalitat, experimentació. Pots donar-li Ràdio Vila-sacra i sentiràs sense tanta tonteria.
6: Doncs sí, perquè mira que hi ha de tonteria arreu.
0: Sort té el cervell de tenir Ràdio Vila-sacra a prop.
7: I tant que sí.
8: Sí, pues sí. Sí.
9: Ràdio
8: sí.
9: Vila-sacra sempre.
10: Ràdio Vila-sacra sempre.
9: I tant.
11: I tant. Sí.
9: Sí.
8: Sí.
9: Sí. Sí.
12: Tothom ho sap, no?
9: Mm-hmm.
13: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
14: Vine a sentir.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Els sords són molt bonics i si els cuidem ens donen un munt de coses bones per menjar. Escolteu amb atenció aquest poema que parla d'ells, dels sords.
6: Hola, sóc l'Àrits Oliva Macelles. El poema que he escollit es diu Al costat de l'or i lo ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'or. Al costat de l'or, vent de ponent, quebrantes les canyes torrenteres. Com estadans d'una batalla mai portada a terme.
5: Moltíssimes gràcies, Àrits. Gràcies per escollir un poema que parla dels sords. I és que gràcies a ells tenim tomàquets, enciams i moltes altres verdures de ben bones. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits. Adeu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Departament de Salut ha incorporat nous indicadors al sistema cívic per fer el seguiment de les malalties i les morts associades a la calor. L'objectiu és identificar els col·lectius més vulnerables i orientar millor les mesures de prevenció. Ho explica el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
2: En aquest cas sí que estem parlant de registre sanitari, és a dir, hi ha un metge darrere de cadascun dels diagnòstics que ha considerat que aquesta persona ha vingut per cop de calor o que ha vingut per una deshidratació amb múltiples causes o que ha vingut per un síncope. Però és registre sanitari, no són curves estimatives.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: La pregunta.
1: Per què la música d'avui dia sona tota igual canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
2: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
3: El català, la llengua que s'ensenya, la llengua que és ensenya.

0: dalla Channy Chow.
1: Com definiria vostè l'egoisme? Creu que la majoria de la gent és egoista? En quin tant per cent? Vostè es considera egoista? Algun defecte pitjor que ser egoista?
2: Jo no sé res, perquè un és un clou i l'altre un altre, jo què sé, jo tu, eh?

Avui ens disposem a compartir un matí més que no serà ni millor ni pitjor. Potser serà diferent. I on l'únic que volem ara mateix és tenir-te al costat. Tenir-te molt a prop. Tenir-te tan a prop com sigui possible. Perquè, com tu ja saps, ara mateix, per nosaltres, la cosa es resumeix d'una sola manera. O tu, o nada.

0: El xou de la Xandi Xou.
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.
3: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fa...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: En el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vilasacra, feina, i anònimament. Gràcies.
3: Avui, cal més feina i menys ximpleria.
4: Això és la caixa de sorpreses.
5: Perquè la música forma part de la banda sonora de la vida d'una persona. Deixa que Ràdio Vilasacra sigui la teva banda sonora. Sense interrupcions, Ràdio Vilasacra.
6: Ministrius de llars.
7: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
6: Ministrius de llars.
7: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Mare meva.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: I parlant d'emocions.
1: 94.

0: ara més que mai, gaudim amb les coses senzilles i que ens agrada compartir. Un concert de la música que ens agrada, parlant de coses importants o més aviat, de res que ho sigui però que ens alegra la vida, o d'algun intèrpret o grup que descobrim. Toquem fusta i no oblidem que la incertesa ens persegueix més que mai. Però justament per això, ara és el moment d'assaborir aquesta sensació de llibertat, de viure el present, moments meravellosos.
1: A Ràdio Vilasacra tenim sensacions i moments meravellosos.
2: I tu ja ho tens prou clar.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és el llibre Intel·ligència Artificial de la prestigiosa investigadora nord-americana Melanie Mitchell.
1: L'obra ens ofereix una visió sobre la història de la intel·ligència artificial i com està transformant el món des de vessants molt diverses. El llibre resumeix algunes de les principals fites que ja ha aconseguit la IA i també els temors que envolten la seva evolució futura i planteja preguntes a debatre com fins a quin punt són realment intel·ligents aquests programes informàtics, què passa si cometen errors, fins a quin punt la IA s'assemblarà als humans o si és preocupant que pugui arribar a superar-nos. Tot plegat, acompanyat de molta informació sobre els principals models d'aprenentatge automàtic del moment i sobre els científics que els han fet possible.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'onada de calor ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya, que és la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan. El cert és que aquest mes de juny ha estat un mes molt càlid i sec, després que s'arribés a temperatures de 43 graus al Segrià. Malgrat aquesta xifra, aquest juny no s'ha superat el rècord de l'any passat. Ho explica Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
1: A tot això, segons dades de l'AEMET, el primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid de l'estat espanyol en els últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual. Tot plegat té un efecte en la temperatura global de la superfície del mar. La mitjana s'ha situat als 21 graus i ja se superen els rècords del 2023 i del 2024. Carlo Bontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, avisa que la situació encara pot empitjorar.
3: Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant perquè, clar, des de que com humans escrivim història mai hem viscut una temperatura tan alta. La direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
1: L'augment de la temperatura del mar acaba donant més energia a les tempestes i comporta precipitacions extremes i inundacions.
4: Ho estem vivint. Ho veiem venir i encara no reaccionem. Bota, bota, la pilota. I a veure quan explota.
5: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
6: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
7: I gratis, gratis.
8: Recordi bé aquesta combinació.
9: Bueno.
10: No podré. No podràs. Sí.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Tots els nostres records.
3: Atenció a aquesta notícia.
4: Més d'un centenar d'empreses a tot el món ofereixen likes a canvi de pagar un preu. Fer-se viral, doncs, té el seu preu. 100 m'agrades per 10 euros, 200, 15 euros i així fins a 10.000 a raó de 500 euros.
5: Ai, les xarxes socials. N'hi han de tota mena i per tots els estils. Llàstima descobrir que també són manipulables. Llàstima enterar

100 m'agrades en qualsevol xarxa social pagant el seu preu. Quina desil·lusió, no? Saber que fins i tot les xarxes socials ens manipulen les dades. Sí, com les audiències dels diferents mitjans, que ja us vam demostrar en aquesta mateixa emissora mitjançant una entrevista amb una responsable de Sofres, que, com ja sabeu, és l'empresa que controla les audiències a l'estat espanyol.

0: Manipulació constant en el món i el dia a dia. Des de la nostra humil emissora hem decidit no participar tampoc de les xarxes socials a partir d'ara. Hi som, evidentment, i les tenim en compte com un mitjà de promoció més, però ja no com a referència informativa de cap mena. No, no ens interessa. A partir d'ara, només a través de la nostra emissora sabràs el que cal saber. I aquí no pots posar que t'agrada ni falsejar-lo. Veus que bé?
1: Ara, si t'arriba un e-mail oferint-te likes d'oferta, ja sabràs de què et parlem.
2: Ah, vale.
3: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
4: Això és la caixa de sorpreses.
1: Sense de la IFA.
3: Frases fetes amb Maribel Gutiérrez.
5: Hola a tothom, com esteu? Cantarem la canya. Sí, com ho sentiu? Cantar la canya, com molts de vosaltres sabeu, vol dir confessar la veritat a desgrat. Dir-li a algú la veritat sense gaires contemplacions, buidant el pap, tu. Joan Amades, destacat etnòleg i folclorista català i ja conegut per tots vosaltres, apunta que també significa obligar algú a dir la veritat. Segur que vosaltres l'heu sentida o fins i tot l'heu posada en pràctica, segur. Per parlar de l'origen d'aquesta frase feta, permeteu-me que faci una miqueta d'anàlisi etimològica del terme canya. Canya és el terme amb què es designa la tija de diferents poàcies lignificades. El seu nom prové del llatí canna, amb dues enes, i del grec canna, amb dues enes i ca. Segons Amades, el significat de la frase el trobem en el costum ja antic de sentar deutes i deures. Sembla ser que en alguns oficis, per calcular la feina feta i en algunes botigues per calcular el valor dels articles venuts a fiar, s'utilitzava una fusta per enregistrar els moviments de compra-venda, els tractes entre amo i treballador, etc. Era una fusta, un bastó, una talla, una canya. Rebia diferents noms. Se la serrava pel mig de llarg a llarg i cada una de les parts, comprador, venedor, amo, treballador, se'n quedava un tros. Aleshores, quan calia establir una quantitat, les dues parts de la fusta es posaven de costat i amb un ganivet es marcava un tall que agafés equitativament els dos trossos de fusta. Això sí, cap de les dues parts no podia afegir-hi cap marca més, sense que l'altra part ho sabés, esclar. Era una manera de passar comptes. Cadascuna de les parts presentava el seu bastó amb les seves marques, que havien de ser les mateixes per banda i banda, com a manera de comprovar les gestions fetes. Avui dia això ho fem amb factures. Sembla ser que era un sistema força estès per tot Catalunya. Era freqüent entre bosquerols i carboners, per exemple, perquè quedés prova de les carretades de llenya o de carbó que s'havien fet. Cantar la canya, doncs, era acceptar el compte real, el càlcul real dels comptes que revelava la canya. Algunes variants d'aquesta frase feta són cantar la cartilla o cantar les 40, frases que també trobem en castellà.
6: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
7: Per a qualsevol incidència en l'enllumenat de la via pública cal adreçar-se al telèfon
8: 800 760 909.
7: És el número que Endesa ha posat a disposició de la ciutadania per tal de solventar qualsevol tipus de problema d'una forma àgil i ràpida. Aquest telèfon cal utilitzar-lo en cas de detectar alguna incidència a qualsevol punt de llum de l'enllumenat públic, ja sigui pel mal funcionament, avaria general o manteniment pels fanals.

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continues te tomando la broma?
1: Un programa
4: per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa
5: d'un sabor excel·lent.
1: Un programa on
6: no importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
7: Ningú no et dona tant.
1: Sens dubte. No sé si m'entens.
8: Volem saber com et lleves.
9: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
10: Aquesta és la diferència.
11: Pues no me n'entero.
12: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
9: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
10: Aquesta és la diferència.
12: Oh!
13: Ole!
12: Oh!
13: Ole!
12: Oh!
13: Ole!

0: en el 107 de la FM.
1: L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida. Per això, ha de ser saludable per mantenir un bon estat de salut. S'ha de procurar menjar variat, amb moderació i de manera equilibrada, perquè cap aliment conté tots els nutrients. La piràmide de l'alimentació saludable aconsella sobre les proporcions dels diferents aliments que cal incloure a diari. És convenient que n'hi hagi de tots els grups, cereals i fècules, com el pa, l'arròs, la pasta o la patata, fruites i verdures, llet i derivats, carn, ous, peixos, llegums, oli i fruita seca, i aigua per beure. Les carns grasses, les begudes ensucrades, els dolços i les llaminadures s'han de consumir amb moderació i de manera ocasional. També és important com i quan es mengen aquests aliments. Cal evitar els excessos, fer tres àpats principals al dia i menjar quelcom lleuger a mig matí i a mitja tarda. Cal menjar a poc, acompanyar els àpats amb aigua i mantenir una certa regularitat en els horaris, així com no saltar-se'n cap. És important fer un bon esmorzar per començar el dia amb energia, i aquest àpat és aconsellable que inclogui làctics, cereals i fruita. Utilitzeu oli d'oliva per cuinar i sistemes de cocció més senzills, com la planxa, el vapor, el bullit o la papillota. A part de l'alimentació equilibrada, és molt important l'activitat física. Cadascú ha de realitzar aquesta activitat física que més s'adapti a les seves necessitats. Per a algunes persones, serà realitzant algun esport, i d'altres sumant diverses activitats de la vida diària. Recordeu adaptar la vostra alimentació a la qualitat d'exercici que realitzeu. I sobretot recordeu que el sedentarisme augmenta el risc de patir diverses malalties. Per millorar la nostra salut, doncs, és bàsic menjar saludable i moure'ns.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Si lligues de forma invasiva, malamente. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malamente. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malamente. Si insisteixes, malamente. Si opines sobre els cossos de les noies, malamente. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.
2: Així és la vida. El que li dones t'ho torna. El que sembres és el que reculls.
3: I no passa res.
4: A la vida hi ha de tot.
5: I només t'ho tries.
3: I no passa res.
6: I si vols, passa del de sempre i vine cap a Ràdio Vila-sacra, que aquí sempre passa de tot.
7: Amb bones sensacions,
8: a l'Alt Empordà.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat. Xic Roses. Compra la teva entrada a xicroses.es.

0: L'amor també deixa rastre, és el lema de la 46a edició del Festival Torroella de Montgrí, per aquest estiu reivindicant la música clàssica com a espai de persistència i memòria, amb propostes que van del renaixement a la creació contemporània. Agnès Batlle.
1: Una 46a edició que inaugurarà el 31 de juliol avançant la celebració del bicentenari de la mort de Beethoven amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota direcció del bielorrus Vitali Aleksenok, amb un programa que reflecteix el conflicte interior de Beethoven a causa de la sordesa, una dificultat que el compositor va resoldre amb resignació a la Simfonia número 6, la Pastoral i a l'Emperador, el seu últim concert per a piano que va començar a escriure a una Viena assetjada per les tropes napoleòniques. La directora del festival, Montse Faura, deixa clar que el programa va molt més enllà que una successió de concerts.
2: Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. Una programació on Beethoven conviu amb Joan Magraner, on Bach dialoga amb Kurtak, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània, com és el cas de Ruppard i Palestrina, el repertori simfònic, la música antiga i propostes que travessen disciplines i fronteres estètiques. Perquè la música, i això és central en aquesta edició, no resol les contradiccions del món, la revela.
1: Un homenatge a Pau Casals amb la Simfònica del Vallès i Pablo Ferrández al violoncel, el debut d'un dels pianistes més sublims del moment, Daniil Trifonov, amb la Mahler Chamber Orchestra i Daniel Harding a la direcció, o la hibridació d'arts escèniques a un colofó final amb un carnaval barroc que transportarà la festa i l'esplendor grotesca de la Venècia de finals del segle XVII amb acròbates, malabaristes, mims i música barroca i comèdia de l'arte. Continua la col·laboració amb l'Inedi, creixent amb més documentals musicals de 6x12 amb retrospectiva a Franz Schaeffer i neix el Premi Internacional Inèdit Empordà.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi. Mare meva, quin somni.
7: Pivot Point, centre d'ensenyament. Cursos bàsic de perruqueria. Color, disseny, perfeccionament i estètica. Carrer Sud 4. Telèfon 972 67 46 50. Figueres.

0: gent rica. Rica en esmorzars llargs, en diners que s'ajunten amb el sopar, rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
1: Ràdio Vila-Sacra.
0: Sigues ric en vida. Ràdio.

0: Play.
1: Associació Ramplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Piano, guitarra, violí, bateria, saxo, fins a una dotzena d'instruments musicals pots aprendre a tocar, fer música, espai creatiu de Vilobí d'Onyar. I també producció musical i DJ. Som una escola de música on els alumnes aprenen amb un mètode propi amb resultats demostrables. Fem música, espai creatiu. Informeu-vos a femmusicaespaicreatiu.com.
4: Fem salut.
5: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
6: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
7: I parlant d'emocions.
8: 64.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: I parlant d'emocions.
1: 26.
3: A la tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famós o polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia. Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vilasacra només sensacions.
4: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran.

Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 40.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Bon dia. Déu-n'hi-do les temperatures escandalosament altes que tenim a hores d'ara al Cap de Creus. Per exemple, Portbou no s'ha baixat dels 32 graus de màxima. En aquests moments, Llançà, Cadaqués, el Port de la Selva, la Jonquera, estan per sobre dels 30 graus ja. I és que tenim una miqueta de tramuntana cremadora. No és un vent intens, però és un vent molt rescalfat. També a la resta de les contrades de la demarcació, la temperatura puja respecte ahir al matí. I això ja ens fa pensar que la tarda serà més calorosa que la d'ahir, cap als 40-41 graus a moltes viles com Girona, Banyoles, fins i tot a prop d'Olot, Figueres, la Bisbal d'Empordà, Santa Cruz.

0: les xarxes socials.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
2: Bon Preu i Esclat.
3: Això és Ràdio Vila-sacra.
4: Què?
5: Que això és Ràdio Vila-sacra.
6: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
4: Jo?
7: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
8: 972-51-1268.
7: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
8: 656-19-70-62.
7: Doncs sí, que truqui el més valent, vinga!
9: A que truco? A que truco?
7: Bueno...
10: Hola, bon dia. Soc la Simina i vull fer-vos una adivinalla. Dos nenes van al parc i no es... poden mirar. Què és? La resposta d'aquesta adivinalla és els ulls.
11: Pareu bé l'orell.

0: Mareu bé l'orella.
1: El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libre Logístic. Transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari d'agrupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a librelogístic.com.
2: Ministrius de Llars.
3: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
2: Ministrius de Llars.
3: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
4: Sigues intel·ligent.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Amb l'arribada de l'estiu, milers de caps de bestiar tornen a enfilar el camí cap a les pastures d'alta muntanya. És el començament de la transhumància. El sector alerta, però, que el deteriorament de les cabaneres i la manca de relleu generacional estan posant en risc aquesta pràctica que és ancestral. Corresponsal al Pallars, Pau Rovira.
2: Aquests dies, ramats de vaques, cavalls i ovelles arriben a les pastures d'estiu, on ja estaran fins a la tardor. En el cas de les ovelles, encara hi ha pastors que mantenen la tradició de recórrer a peu desenes de quilòmetres seguint les antigues cabaneres. Una pràctica que, asseguren, és cada vegada més difícil de mantenir. El pastor David Molí demana recuperar els camins ramaders perquè la transhumància pugui continuar.
3: Aquests diners que gasten en segons quines coses podrien tenir una mica en compte. Ja que són diners públics, vull dir, s'hi podrien destinar una mica més. Tornar a recuperar una mica les cabaneres.
2: Els pastors denuncien que molts trams de les cabaneres estan emboscats, amb murs caiguts o en mal estat, fet que obliga sovint els ramats a circular per carretera. Una situació que genera problemes de seguretat i també tensions amb alguns conductors. El pastor Eric Feixas també reclama un millor manteniment dels camins tradicionals.
4: S'ha d'anar els dies abans a desbrossar trossos que estan molt boscats o fets merda, trossos de parets que cauen. Bueno, s'ha d'anar vigilant perquè si no arribes allí el dia amb el ramat, et trobes un arbre caigut, una paret caiguda i pots fotre allí una ofegada o algo.
2: El sector adverteix que sense una millor conservació de les cabaneres i sense un relleu generacional que garanteixi la continuïtat dels pastors, la transhumància a peu podria desaparèixer en pocs anys.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber. 3, 2, 1, ja!

0: cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura. Tenim una cita con la cultura.
6: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
3: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
7: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
1: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.

0: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Una de les virtuts de les grans obres literàries és que permeten moltes lectures i moltes aproximacions diferents. Aquesta seria precisament la base del treball que Rafael Mérida ha fet amb l'obra de Joanot Martorell. El resultat és Contes d'amor de Tirant lo Blanc, editat La Magrana. Mérida és professor de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i s'ha especialitzat en temes vinculats a la literatura medieval. En aquest cas concret s'ha capbussat a fons amb l'obra de Martorell i n'ha agafat la part amorosa, els episodis que fan referència a l'amor i a totes les possibilitats que el llibre obre a aquest sentiment. El resultat és una selecció de 15 històries amoroses arrencades del text original que l'editor ha adaptat per tal que els lectors, poc avesats a la llengua del segle XV, puguin gaudir de les històries sense perdre la musicalitat, però també sense patir per la dificultat del llenguatge. 15 visions de l'amor que es poden llegir quasi com narracions independents, com un llibre de contes de factura moderna. Contes d'amor de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. L'edició és de Rafael Mérida i l'ha publicat La Magrana.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Senyora!
4: Propostes en xarxa.
5: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a

0: La ràdio de Vilasacra
1: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
2: Veniu!
3: Són de confiança, són d'aquí.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia, déu-n'hi-do les temperatures escandalosament altes que tenim a hores d'ara al Cap de Creus. Per exemple, Portbou no s'ha baixat dels 32 graus de màxima. En aquests moments, Llançà, Cadaqués, el Port de la Selva, la Jonquera, estan per sobre dels 30 graus ja, i és que tenim una miqueta de tramuntana cremadora. No és un vent intens, però és un vent molt rescalfat. També a la resta de les contrades de la demarcació, la temperatura puja respecte ahir al matí. I això ja ens fa pensar que la tarda serà més calorosa que la d'ahir, cap als 40-41 graus a moltes viles com Girona, Banyoles, fins i tot a prop d'Olot, Figueres, la Bisbal d'Empordà, Santa Coloma de Farners, Arran de Mar, 34-36 graus, més i tot al Montgrí. I tot plegat amb alguna tempesta que aquesta tarda apareixerà bàsicament a la Cerdanya i al Ripollès, més o menys com ahir, però d'una forma molt local. Per tant, gran part de la demarcació no tindrà gairebé ni núvols. N'estem pendents a la xarxa.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
8: Bon Preu i Esclat.
9: Això és Ràdio Vilasacra.
10: Què?
11: Que això és Ràdio Vilasacra.
12: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
10: Jo?
13: Ràdio Vilasacra.
14: On les cançons lliguen amb la història.
15: I parlant d'emocions...
16: 20.
17: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
18: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Benvinguts a l'Embaladits.
19: Hola, sóc la Isabela. El poema que he escollit es diu A la cuina i l'ha escrit Lola Casas. De poma, de pera, també del barcoc, de mora, de préssec, de quei dolç i groc, amb sucre de canya, pel toc del lussor, fent tots marmelada amb un gran cassó. La flaire s'escampa per sobre els fogons, corre per la casa omplint els racons de gers, de llimones, de pruna i raïm, de tot el que vulgui. Quin bon gust tenim! Entrem a la cuina, amb grans davantals, farem unes postres que són naturals. La flaire s'escampa per sobre els fogons, corre per la casa omplint els racons, Lola Casas.
18: Moltíssimes gràcies, Isabela. Has escollit un poema que ens ha fet obrir la gana per la bona poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
19: Adeu, Embaladits.
17: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
12: Deixa'ns un missatge al contestador.

vida no és fàcil, ho sabem tots. Que tela, tela, el que hem de conèixer i veure cada dia, doncs per descomptat. Que hi ha cervells que no tenen remei i per això el mal no ens deixa estar tranquils. Què és el que et puc dir jo? Ara bé, entre nosaltres, aquí ens prenem tot amb molt de sentit de l'humor i et demanem disculpes si el nostre sentit de l'humor no és del teu estil. Entenem que per a gustos els colors i el nostre és el color de l'experimentació, la vida i l'alegria. Tu pots lliurement triar un altre color sense problema. És clar.

0: si teniu coses a parlar, més val que ens hi posem, eh? Ja podeu trucar pel que vulgueu.
1: 972-51-12-68.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Mare de Déu del Roser, beneïu aquesta casa, que no hi hagi poc ni massa, sinó lo just per viure bé.
3: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
5: 107 de la FM.
6: De tota la vida.
7: Us quedeu, oi?
8: En el 107 de la FM.
9: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
10: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Atenció al Festa Festa.
3: El programa dels diumenges a la una del migdia.
4: Festa Festa.
2: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
4: Festa Festa.
5: Amb Amadeu Carbó.
6: I parlant d'emocions...
7: 93.
8: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio. A la ràdio.
9: Això? Set fadins godins de la sala Caputín, van barabins, van anar a l'orgudal de la sala Caputal, van barabal i van matar una llebre godera de la sala Caputera, van barabera, i li van dir a la mestressa godesa de la sala Caputesa si els hi volia cobrar la llebre godera de la sala Caputera. Sí, cinc fadins godins, us faré un suquet godet de la sala Caputet, van barabet. I els cinc fadins godins de la sala Caputins, que havien menjat llebre godera de la sala Caputera, van menjar gat godat de la sala Caputat, van barabat.
10: Però els, a veure, els hi va sentar bé o no?
9: Sí.
10: I tot això amb patates o sense?
6: Hi ha diferents maneres d'estimar, creus?
11: Oh, jo crec que n'hi ha infinites, com cada sensibilitat, cada persona, cada cultura. Ui, d'això parlaríem, eh? O sigui, jo de quan era una miqueta més jove que ara, doncs vaig fer algun viatge, eh? I recordo que vaig viure un hivern, doncs vaig viure un hivern, Xavi, a Indonèsia.
6: I un hivern a Indonèsia?
11: A Indonèsia, sí, sí, sí, sí. Amb un altre meu company pintor vam fer de gogens, eh? Ens vam anar allà i vam estar-hi, pues, quasi 3 mesos. I una de les sorpreses era veure que el comportament amorós era totalment, absolutament distint a la nostra cultura, no tenia res a veure. Una de les coses que recordo era la sorpresa de veure que l'afecte, l'estimació que es professaven, pues, no es distingia, no sabia si era l'amant, era el germà, era la muller, una cosa així com fraternal, diria, no? O sigui que em va causar un impacte veure això. I un dels impactes més grans era que no hi havia per part de la dona cap mena de provocació. O sigui que eren molt boniques, eren unes nenes precioses, però que es manifestaven dintre d'un terreny, doncs, de la simpatia, i que no eren els seus atributs físics els que estaven, doncs, provocant o mostrant o excitant, etcètera, diguem-li com vulguem, i això ens donava a nosaltres, almenys a mi, al meu company, recordo que també ho vam comentar, una gran tranquil·litat de vida, eh?
6: Sí, hi ha una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció quan he estat buscant informació sobre el tema de l'amor. Es relaciona fer l'amor amb el sexe.
11: Es relaciona amb el sexe, encara que podríem parlar també, mira, hi ha el sexe tàntric, has sentit a parlar del tàntric,
6: sí.
11: De veritat, o sigui que és un estat on el contacte sexual no arriba mai a realitzar-se, o tarda una barbaritat en realitzar-se, i aquesta contenció fa possible de que el teu esperit, la teva energia i la de l'altre, doncs, d'una forma sublim, es connectin, es posin en contacte. I es veu que aquesta experiència, doncs, és una experiència mística. O sigui, és una ajuda al sexe per arribar a entendre de que en aquest món no estem sols. Què és això, l'amor? O sigui, el desamor va ser en aquest mateix moment de que algú en aquí, molt antic, es va pensar de que li havien posat com aquell que el deixen anar sobre d'una autopista. I no és cert, o sigui, ens taparem uns als altres i sembla ser que hasta les plantes, els animals... O sigui, aquest món ecològic que ara es torna a parlar no deixa de ser, doncs, aquesta vivència que hem perdut, que se n'en deia mística.
6: Doncs molt bé, haciendo l'amor ens trobem.
12: La noche me confunde.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Tanca els ulls.
3: Mira, filla, veus aquest mapa? Doncs nosaltres som aquí.
4: I si el món és tan gran, com és que ens coneixen a tot arreu?
5: El govern de la Generalitat té una xarxa de delegacions a l'exterior que representen Catalunya al món. Les delegacions del govern serveixen per enfortir els lligams polítics, econòmics, socials i culturals amb altres països i ajuden a fer que Catalunya sigui coneguda i reconeguda arreu del món.
3: Però, filla meva, on vas amb aquesta motxilla?
4: A mi també m'han vingut ganes d'explicar-me al món.
5: Més informació a exteriors.gencat.com.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Com es declara l'acusat? Soc molt tradicional, amb flors i de genolls.

0: sabies que...
1: Quin és l'origen del primer raspall de dents? El primer objecte similar a un raspall es va trobar a l'antic Egipte. Era un instrument fet amb trossos d'estelles de fusta que servien per netejar la dentadura. Després van aparèixer altres raspalls una mica més evolucionats i procedents de l'antiga Xina. Tenien mànec de bambú i truges de senglar que higienitzaven les peces dentals. Per altra banda, la pasta de dents o el tub de pasta de dents que fem servir actualment es va comercialitzar per primera vegada als Estats Units, a l'any 1896.
2: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
3: Nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
2: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
4: Miralls de memòria.
5: Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.

0: Salvador Dalí continua sent una de les grans portes d'entrada de Cadaqués al món. La relació entre l'artista i el municipi on va viure i crear bona part del seu univers es reforça ara amb la nova ruta Dalí, un itinerari que recorre una trentena d'espais relacionats amb el pintor. Aquest ha estat dissenyat per Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, una associació cultural vinculada a la Fundació Gala Salvador Dalí.
1: Normalment sempre es lliga Dalí amb Port Lligat o amb la casa on anava a estiuejar amb la seva família al Llaner, però en realitat hi ha molts altres espais de Cadaqués que tenen relació tant amb la seva obra, perquè va pintar diferents espais de Cadaqués, com en diferents moments de la seva biografia, no? És a dir, per citar un exemple, doncs, allà al passeig hi ha l'antic Hotel Miramar, on van venir Paul Éluard i Gala per primera vegada, i és aquí on Dalí coneix a Gala i i de llavors s'inicia la relació.
0: En el poble ja existeixen altres rutes sobre Dalí, però aquesta identifica els llocs amb unes plaques en forma de formiga, un dels símbols més reconeguts de l'univers dalinià, un fet diferencial que valora l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana.
2: Una idea que ens va semblar divertida i molt més fàcil fins i tot per gent més jove o per la mainada o per famílies, no? Per poder-ho disfrutar i per poder fer una passejada. Molt lligat també amb aquest turisme que nosaltres apostem per més un turisme cultural en què pugui trobar aquesta oferta, no? De que nosaltres ja fem diferents rutes i es fan rutes d'Ali també, però havent-hi formigues no necessites ningú que te guiï, no? Sinó que tu tens una guia ja i tu mateix et vas fent les formigues i vas buscant aquestes formigues.
0: Iniciatives com aquesta reforcen una marca que atrau milers de visitants, sobretot internacionals, que arriben a la Costa Brava atrets pel geni surrealista. On saben bé la importància de renovar constantment el relat de Dalí és a Figueres, la ciutat natal de l'artista. La Fundació Gala Salvador Dalí fa gairebé 30 anys que manté viva la seva figura amb noves adquisicions d'obres, recerca i exposicions al Teatre Museu Dalí. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha buscat ampliar aquesta mirada amb la Casa Natal de Dalí, inaugurada el 2023, un espai que no explica només el Dalí artista, sinó també el nen i l'adolescent empordanès, vinculat al context cultural de la ciutat de principis del segle XX. La pregunta, però, és si aquest gran reclam deixa prou espai perquè creixin altres relats del territori. Per Mariona Sugranyes, la regidora de Cultura de Figueres, el repte no és limitar Dalí, sinó aprofitar la seva projecció internacional per donar a conèixer altres atractius de la ciutat i la comarca.
3: Qui ve a visitar Figueres és pel Teatre Museu Dalí, és així, i per Dalí, no? Llavors nosaltres mirem d'estirar-lo cap a altres atractius que té la comarca i que té Figueres, no? I és per això que ara hem fet aquesta entrada que et permet sumar tots aquests museus i, per exemple, se'n vagi a veure el Castell de Sant Ferran o bé poder-los tirar amb els monuments romànics del voltant, no? de Figueres, del romànic empordanès tan important, o bé doncs, també el Museu del Joguet de Catalunya, que és un gran dels grans tresors. Nosaltres estem treballant molt en que Figueres es converteixi en una ciutat de museus i de cultura.
0: L'escriptor Josep Pla, el monestir de Sant Pere de Rodes, Empúries, els pobles romànics de l'Empordà, per molts són un patrimoni que ha quedat eclipsat per Dalí. Per Dolors Vidal, professora d'Història i membre de l'Institut de Recerca en Turisme, la solució hauria de passar perquè cultura i turisme treballessin de la mà i creessin un relat compartit.
4: Aquí, com diem sector turístic, entenem aquests espais d'infraestructura d'allotjament hotelera i extrahotelera. Càmpings, apartaments turístics, hotels... Aquí la gent viatja pel contingut i després va dormir. Sector turístic, en primer lloc, haurien de ser els responsables de les infraestructures culturals importants, els seus objectius i les seves activitats. En un entorn hiperturístic com és el nostre, no hauríem de separar una cosa de l'altra, perquè jo penso que la cultura és la real, la que existeix, la veritable, l'autèntica, i la promoció turística s'ha de basar en això.
0: Alhora, creu que la ciutadania també s'hi hauria d'implicar.
4: El relat de que no ens agraden certes coses del turisme ha anat agafant pes i ha inhibit la corresponsabilitat sobre aquest fet. Els Amics del Romànic de l'Alt Empordà, una associació que intenta protegir el romànic, que és meravellós, de l'Alt Empordà. Doncs la seva vinculació amb el turisme, quina és realment i quines ganes tenen d'entrar aquí, no?
0: Dalí continua sent una porta d'entrada privilegiada a l'Empordà. La seva marca té una força internacional difícil de substituir, però el debat és com aprofitar aquest reclam sense que faci ombra a la resta del territori. El repte, segons els experts, no és viure sense Dalí, sinó aconseguir que després de Dalí hi aparegui tot un Empordà encara per descobrir.
5: Sensacions de Ràdio Vila-sacra. Informació, música, entreteniment.
6: Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
1: Ho sento, a Ràdio Vilasacra el rotllo és un altre.
2: Aquí sensacions i els fantasmes als castells.
3: L'altra nit passejant pel barri el vaig observar amb el compàs que porten els pinxos al caminar, les mans ficades a les butxaques del seu xandall, perquè no es noti a quina d'elles porta el punyal.

0: Tanca els ulls.
1: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: La xunespada és una fada. Se li saca aquesta a dins d'un sac.
4: Deixa un missatge.
5: Ràdio Vila-sacra,

La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions, només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire. Pep.

Per a tu, esportista, Nutrisport ha ampliat la seva gamma de barretes i batuts de proteïna, ara amb més sabors que mai. Les barretes i els batuts de Nutrisport són l'snack proteic perfecte per prendre on vulguis i quan vulguis. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web nutrisport.es.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Departament de Salut ha presentat el reforç d'estiu de la xarxa sanitària pública amb una inversió de 10 milions d'euros i prop d'un miler de professionals per fer front a l'augment de la demanda assistencial a Navañeres.
2: Els sindicats sanitaris coincideixen que disposar d'un pla sempre és positiu, però si està planificat d'acord a les necessitats i amb temps, no a canvi d'un sobreesforç del personal perquè no hi ha un augment de plantilla, sinó un trasllat d'eventuals perquè no hi ha prou professionals. Pilar Just és delegada d'Assaig Catalunya.
3: No s'han augmentat plantilles. Les persones que substituïen aquestes baixes o aquestes vacances dels professionals que habitualment treballen en els equips, els han passat a cobrir zones costeres, amb la qual cosa estem igual. Inclús hi ha algun centre de zona costera que els estan dient els professionals habituals que haurien de doblar torn per cobrir vacances.
2: Recorden que l'assistència no es fa només als centres, també als domicilis i en circumstàncies gens favorables. D'aquí la queixa cap a Salut per la desgovernança. Xavier Lleonard, secretari general de Metges de Catalunya.
4: Que si la conselleria no exerceix i es limita a pagar les factures, és raonable qüestionar-se la seva pròpia existència.
2: Els professionals lamenten que aquest pla de reforç d'estiu es faci sense consultar perquè confirma que desconeixen la realitat.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
5: Quan fa que no sents coses extraordinàries?

0: De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
1: Veig, veig.
0: Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
1: Ja no arribo.
0: Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
1: Plàtans i iogurts.
0: I per tot això,

0: Queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
2: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació a mossos.gencat.cat.
3: Sona bé.
4: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
5: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
4: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
5: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
4: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
5: Apialia, la força de vendre junts.
6: Celebrem la cinquena edició de l'Empordà Music Festival. Dos dies de música en directe amb un cartell impressionant.
7: Amb el retorn de la Gossa Sorda, el comiat de la Fúmiga, nova gira i disc de Nil Moliner, Joan Dausà i la Pegatina, de Tietz, Figaflaues, Ginestar i fins a 19 artistassos amb una zona de food trucks ampliada.
6: Empordà Music Festival, 24 i 25 de juliol a la Bisbal d'Empordà. Entrades a empordamusicfestival.com.

0: fliparàs. Alucinaràs.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Mira, d'entrada, pues, a veure, no vull ser polèmica, eh? Ojo, només vull dir un parell de coses i prou. Que aquí som una gran família, som unes persones molt educades, i que no li agradi escoltar o una persona no li agrada, que tanqui la ràdio i que no l'escolti. El que no pot ser és insultar, això d'entrada, perquè avui li ha tocat amb una persona i demà li tocarà amb una altra. I felicitar a tothom i un bon any, només era per això. I si aquesta senyora o el que sigui ha faltat el respecte, no el deixis entrar en antena, perquè si pobreta que es cuidi la mente i ja està. Tots som una gran família, el que no li agradi o que no l'escolti. Vinga, bon dia a tothom.
4: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.

0: Sacra.
1: Què, què?
2: Que això és Ràdio Vila Sacra.
3: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
1: Jo?
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila Sacra. Ho entens?
5: Ai,
6: ai.
5: I ara?
2: Ràdio Vila Sacra.
5: Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Darrere d'un somni hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'una nova vida hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb la meva gestoria, sí.
3: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Gestors.cat

0: Els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes a l'assegurança de la llar si en tenen, segons l'OCU. L'Organització de Consumidors i Usuaris adverteix que els incendis forestals no entren dins les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances, que és l'organisme públic que cobreix els danys provocats per catàstrofes extraordinàries com ara la Dana, al País Valencià. Enrique García, portaveu de l'OCU, explica que molta gent té assegurances de la llar que solen incloure els danys pel foc, perquè, per exemple, tots els habitatges amb hipoteca estan obligats per la llei hipotecària a contractar-ne una. Segons les cobertures i el peritatge, l'assegurança calcularà la compensació.
1: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar al termini màxim de 7 dies naturals.
1: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
2: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: Això és casa teva.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: La consulta de Dora, l'endivinadora.
3: Hola a tots. Estic esperant a que qualsevol oient truqui per fer-me una consulta. Avui totes les meves prediccions s'estan complint. Vamos que nos vamos, que lo estamos adivinando todo. Sembla que tenim una trucada. Bon dia, amb qui parlo?
4: Hola, Dora, sóc el Pep.
3: Molt bé, Pep, i des d'on es truques?
4: Truco des de la feina per fer-te una consulta molt important. Jo diria que de vida o mort.
3: Endavant, Pep, a veure què és això tan important.
4: La pregunta que tinc és, quin cable tallo, el verd o el vermell?
3: A veure, Pep... Doncs les cartes em diuen que has de tallar el vermell.
4: Segur, Dora?
3: Totalment segura. Has de confiar en les cartes, Pep.
4: Molt bé. Doncs ara el tallo.
3: Ui, Pep, què més cortes? Pepe!
5: I parlant d'emocions...
6: 39.
7: Anem a temes a Disney.
8: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.

0: Gina, escolta, avui parlem de caldos.
1: Sí, parlem de caldos perquè ara sí que...
0: Venen tant de gust,
1: Sí. I parlem de caldos perquè, bueno, jo crec que, a part de que ara entren molt bé perquè ens escalfen, ens ajuden a mantenir-nos hidratats, també donem idees per intentar fer-los a casa, no? Perquè sempre és una cosa que sovint fa mandra perquè no sabem fer, o ens pensem que és molt feixuc, que acabem comprant de pot, que... Segons quin de pot...
0: N'hi ha alguns, poquets.
1: N'hi ha alguns que se salven perquè els ingredients sí que són bons i poden ser com un comodín d'allò de dir...
0: Els de Neto, per exemple, són excel·lents.
1: Sí. Sobretot mireu els ingredients el dia que agafeu un caldo de pot perquè realment verifiqueu que portin els ingredients que han de portar, que han de ser verdures...
0: Aigua
1: i prou.
0: I una mica de sal,
1: exacte.
0: I ja està.
1: O pollastre si és de pollastre, o peix si és peix, però
0: quan comencem
1: més
0: a veure aromes, llevats,
1: sí,
0: i midons, coses d'aquest tipus,
1: maltodextrines i coses així,
0: patata de no sé què i tal, tot això ja no anem bé. Ja no anem. I la majoria, per desgràcia, són així.
1: Exacte.
0: Que si de tant en tant en prens un no passa res, però si ets de caldos i no t'agrada fer-los, primer, escolta això, t'explicarem com fer-los, i si encara no vols fer-los, compra els que siguin de bona qualitat.
1: Sí.
0: Què ens aporten a nivell nutricional els caldos?
1: Mira, a nivell nutricional, en primer lloc, com hem dit, ens aporten, com que aporten molta aigua, ens ajuden a hidratar-nos, a mantenir-nos hidratats. Aleshores, els caldos són una molt bona estratègia per aportar, doncs, aigua al nostre organisme. Però més, en funció dels ingredients amb els que preparem el caldo, també ens aportarà certs nutrients. Si posem més verdures, doncs, poden ser més depuratius o més diürètics, poden ser també molt remineralitzant, sobretot si afegim, per exemple, algues o espines de peix. És a dir, que en funció, o per exemple, si el féssim amb un caldo d'ossos, que també pot ser molt interessant, el caldo d'ossos porta glutamina, que és un gran reparador de la mucosa intestinal. Per tant, en funció de quin caldo preparem, ens aportarà també uns beneficis o uns altres, a part de sempre, doncs, aportar-nos els minerals i les vitamines de les verdures que contenen.
0: Els que quedin, també, perquè...
1: Sí, clar, n'hi ha alguns que poden ser més termo hàbils i aleshores desapareixeran, no?, o en disminuiran en quantitat, però n'hi ha alguns que sí que aguanten bé, aleshores...
0: Bueno, i què
1: doncs, exacte.
0: Que no només prendre aguachirri, que dirien, i ja està, sinó que té nutrients interessants. Com els preparem? Perquè hi ha moltes teories també sobre com s'han de preparar, si l'aigua ha de portar sal o no ha de portar sal, quina mida ha de ser la verdura que tallem, etc. Quanta estona ha de bullir, tot això.
1: Mira, per preparar un caldo bàsic de verdura, els consells que jo us donaria perquè quedin saborosos i per potenciar el seu contingut en nutrients serien, en primer lloc, tallar les verdures, que hi ha molta gent que les posa senceres, que també és una opció, però si les tallem més petites en extraurem encara més contingut sobretot de sabor.
0: De sabor.
1: I quedaran molt més bones. I una altra cosa que podem fer és no només tallar-les petites, sinó saltejar-les lleugerament una miqueta abans. A la mateixa olla on prepararem el caldo, posem una mica d'oli d'oliva verge extra, afegim les verdures, les saltegem una miqueta, uns 3-4 minuts, aleshores ja afegim l'aigua i comencem la cocció.
0: I amb això que guanyem més sabor encara?
1: Sí, encara més sabor.
0: Molt bé.
1: Aleshores és quan queda el caldo. Hi ha moltes vegades que diuen que hi ha un caldo blanc i un caldo fosc, no? Si no saltegem les verdures o si les posem senceres, que quedarà una aigua més clara. Si sofregim així una mica les verdures, quedarà un caldo més fosc de color.
0: Molt bé.
1: Però a nivell de sabor queda molt, molt més potenciat i a mi personalment m'agrada més. Però bueno, sempre en funció del temps que tinguem, doncs podem posar-nos a saltejar o directament posem a bullir.
0: Molt bé.
1: Aleshores, afegim aigua i no posem sal.
0: Ah.
1: I aquí és lo important. Perquè quan nosaltres cuinem amb sal, per exemple, quan bullim un bròquil, la sal el que fa és crear un efecte osmòtic. És a dir, quan nosaltres bullim un bròquil i afegim sal, el que estem fent és que els minerals que conté el bròquil es quedin al bròquil, que no passin a l'aigua. Que això és el que ens interessa, perquè nosaltres el que ens menjarem és el bròquil. Però en un caldo ens passa totalment al contrari. El que ens interessa és que tots els minerals i nutrients que puguin tenir aquestes verdures passin a l'aigua. Aleshores, el que fem quan ja tenim aquestes verdures trossejades i, si voleu, una mica saltejades amb oli, afegim aigua fins a cobrir les verdures i un parell de dits més, aproximadament, i a foc baix les deixem que es cuinin aproximadament una horeta.
0: Una hora?
1: Sí, o si podeu fer una miqueta més.
0: L'olla tapada?
1: L'olla tapada, a foc baix, i que es vagi cuinant sense la sal.
0: Xup-xup, anar fent.
1: Exacte, i aleshores, els últims minuts de la cocció, poden ser doncs, els últims 5 minuts, sí que afegiríem la culleradeta de sal i deixem que acabi la cocció. En el cas que afegíssim ja una mica de pollastre, per exemple, el que és important és l'espuma aquesta que deixa anar-la traient també amb una... No sé com
2: una escumera.
1: Exacte. Anar traient aquesta escuma perquè moltes vegades poden quedar restes de toxines que pugui tenir l'aliment, aleshores això ho anem retirant. I aleshores, si afegem carn o pollastre, sí que el temps de cocció ha de ser una mica major, una hora i mitja, per exemple, dues. En canvi, si el volem fer de peix, quan afegim l'espina o el cap del peix, normalment s'acostuma a deixar menys estona perquè ens interessa que quedi un caldo més clar. Aleshores, normalment en 20 minuts, mitja hora, el caldo de peix ja estaria.
0: I les pastilles de caldo? Abans hem parlat dels caldos de bric, hem dit com havien de ser els més saludables i ens hem quedat amb poques marques, tot i que hi ha alguna marca que fa caldos de tota mena.
1: Quin problema tenen les pastilles? Que de verdura en porten poc i menys, i el que porten és una gran quantitat de sal, o sigui, bàsicament és sal i potenciador de sabor, que és el glutamat monosòdic. I aquest glutamat monosòdic, hi ha estudis que demostren que poden tenir efectes negatius sobre el sistema nerviós, que poden donar nerviosisme o poden donar mal de cap. Hi ha gent que pot ser fins i tot més sensible o més intolerant a aquest glutamat monosòdic. I a part també porta doncs, molts additius, molt conservants, midons, greixos de mala qualitat i del que ens interessa, que són les verdures, molt poc. Per tant, una pastilla de caldo no faria la funció de nutritiva o que tindria un caldo fet a casa.
0: Molt bé, molt bé.
1: Si en algun cas, alguna recepta, poseu aquesta pastilla no tant per fer caldo, sinó per donar sabor,
0: clar,
1: jo us diria substituïu-ho per miso, que el miso també ajuda a potenciar aquest sabor.
0: Molt bé.
3: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
2: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.
3: Here we go! A one, a two, una, dues i tres, i...

0: Empúria Brava quan passis per davant.
1: Mira, para.
0: Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
2: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
0: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat. Empúria Brava, atura't i a l'hora que vulguis.

0: Политика, пика поярика, кама тортой бакарика, батани сис, ольчикс, пикс, поярикс, кама торта и бакарикс.
1: La Casa Natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell, del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Segurañas, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava el Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.
9: El pare que es creu que encara pot guanyar la Play. El pare que diu...
10: Quan tu has anat, jo ja he tornat 10 cops.
9: El pare que continua explicant el mateix acudit després de 15 anys. No pots triar el pare que tens. Aquest any, sorprèn-lo amb Windor Tunnel de vent d'Empuriabrava. Entra a windor.cat.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.
3: Avui

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Aquí, Ràdio Vila-sacra.
4: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les vendes de la grossa de Cap d'Any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys. El punt àlgid va ser el 2018, l'any després del referèndum, amb 30 milions d'euros recaptats. Des d'aleshores han anat a la baixa. Constaten amb la tendència a l'alça del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. Sílvia Solanes.
2: El 2025 va ser l'any amb menys vendes de la història d'un sorteig que va començar el 2013. Segons les xifres del Departament d'Economia, es van vendre 16 milions d'euros, lluny dels 25 milions de la primera rifa o dels 30 milions i mig del 2018. En canvi, el sorteig extraordinari de Nadal passa just al contrari. Fa 7 anys, en època just postprocés, les vendes a Catalunya es van ensorrar un 14% en un sol any, però des d'aleshores han anat remuntant. Les últimes dades apunten que des del 2018 han crescut un 18% amb 428 milions d'euros de vendes en butlletes l'any passat.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
3: Pots donar-te cops de cap contra la paret. Res no ressona tant com el nostre so potent.
4: Això no és una ràdio. És una mega ràdio. És la mega ràdio.
5: Que ben passos. Tant com les formiguetes. Cada dia recollim les millors cançons per portar-te-les una rere l'altra. I amb aquest

0: Sabies que...
1: Monchi és un gos de la raça Sant Bernat, però no és un gos normal i corrent. Té un rècord, i és que té la llengua més llarga del món. Guinness va anunciar que Monchi, que té 8 anys i viu a Sioux Falls, de Dakota del Sud, a Estats Units, és el gos amb la llengua més llarga del món en l'actualitat. La llengua de l'animal té una longitud de 18,58 centímetres. Monchi va superar el rècord d'un pequinès anomenat Puggy, la llengua del qual mesura 11,43 centímetres. La gossa va ser adoptada d'un refugi d'animals quan tenia 2 anys. Carla Riquet, la seva propietària, va comentar que volien utilitzar el reconeixement de Monchi per destacar quanta alegria poden aportar els gossos rescatats a una llar. Encara que Monchi té la llengua més llarga actualment, no és la llengua més llarga registrada. Aquest rècord segueix pertanyent a Brandy, un bòxer que tenia la llengua de 43 centímetres. Brandy, per això, va morir l'any 2002.
2: Informació, música, entreteniment.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Jo amb la premsa ho tinc clar. Llegeixo premsa comarcal. Perquè m'agrada estar informat del que passa al meu costat. Perquè és en català. I perquè és informació feta per gent de casa. La gent que coneix millor la nostra realitat.
4: Premsa comarcal. Informació de proximitat. En català i 100% catalana.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té, l'exclusivitat.
1: Lo Bailao, la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise, t'ofereix aquest espai.

0: La Unió Europea obre investigació contra Facebook i Instagram davant la sospita que violen les regles europees sobre protecció de menors. La Comissió Europea dubta que aquestes xarxes socials, propietat de la nord-americana Meta, facin prou per protegir la salut mental i el risc d'addicció dels joves europeus. Brussel·les, Jordi Baró.
1: Nova investigació de Brussel·les contra Meta, ara davant la sospita que no fa prou per protegir els menors a Facebook i Instagram. La Comissió Europea ha obert un procediment a la multinacional nord-americana per possible incompliment de la Llei Europea de Serveis Digitals, que l'exposa a multes milionàries de fins al 6% de la facturació. Brussel·les està preocupada pel potencial addictiu d'aquestes xarxes socials, per l'efectivitat dels sistemes de verificació d'edat dels usuaris joves i pel nivell de privacitat dels menors amb les configuracions predeterminades. Johanna Bernsel, portaveu de la Comissió Europea.
2: Per resumir, les presumptes infraccions estan vinculades al benestar mental dels usuaris i la protecció de menors. Aquest és el panorama general.
1: A finals d'abril, la Comissió Europea va obrir una primera investigació a Meta, llavors per no fer prou per lluitar contra la desinformació de cara a configuracions predeterminades.
3: Heu sentit algun mitjà de comunicació que hagi aprofundit en aquest tema?
0: La Unió Europea obre investigació contra Facebook i Instagram davant la sospita que violen les regles europees sobre protecció de menors. La Comissió Europea dubta que aquestes xarxes socials, propietat de la nord-americana Meta, facin prou per protegir la salut mental i el risc d'addicció dels joves europeus.
3: Protegir la salut mental. Heu sentit bé. Continueu escoltant.
1: Brussel·les està preocupada pel potencial addictiu d'aquestes xarxes socials, per l'efectivitat dels sistemes de verificació d'edat dels usuaris joves i pel nivell de privacitat dels menors amb les configuracions predeterminades.
3: Configuracions predeterminades, és a dir, manipulades. Continua escoltant.
1: A finals d'abril, la Comissió Europea va obrir una primera investigació a Meta, llavors per no fer prou per lluitar contra la desinformació.
3: No fer prou per lluitar contra la desinformació. Enteneu el que us diem sempre sobre les xarxes socials? Enteneu el per què hi som, però sense gaire bombo? Enteneu ara millor el per què Ràdio Vila-sacra?
4: Pensa, pensa.
5: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Com ho veus? Com ho sents tot plegat? Sabries quantes emissores i de quins tipus pots trobar en un dial de ràdio? Nosaltres t'ho expliquem.
1: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només una experimental. Ràdio Vila-sacra.
2: Ho entens? O encara et costa?
3: Es que es impresionante.
2: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Ràdio Vila-sacra.

cambres anecoiques dissenyades per absorbir pràcticament tot el so, el nivell de soroll és tan baix que gairebé no existeix eco ni reverberació. Quan una persona hi entra, deixa de percebre sons externs i comença a sentir només el seu propi cos, el batec del cor, la respiració i fins i tot petits moviments interns. Si l'exposició es prolonga, el

0: xocolata. Atenció, atenció.
1: Anem a menjar atenció. Xocolata, molta, molta xocolata.
2: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
3: Bon dia, em dic Madvei Ivanov. El títol del llibre que us recomano és Mans en l'aire, barba blava. No us penseu que és de pirates, perquè no. El llibre va sobre dues nenes que van a una altra ciutat, però els seus pares paguen a uns guàrdies que les protegeixin. Les nenes no ho saben. Però en aquesta ciutat hi ha un castell de l'edat mitjana i a partir d'aquí comença la història. Diuen que cada any, al mateix dia, a la mateixa hora, desapareixen nenes de 20-18 anys i que hi ha un senyor que es diu Barba Blava que ha comprat un cementiri i viu en aquell castell de l'edat mitjana. Al final l'haureu de descobrir vosaltres. M'agrada perquè és una novel·la de misteri i a mi m'agrada molt el misteri. Si us agrada el misteri us el recomano. Espero que us animeu a llegir-lo. Adeu i moltes gràcies per escoltar-me.
4: Associació Rempen Flimfla Ea Ea Dudua.
5: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
6: Doncs això i així de clar.
7: Des de Girona.

Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps.

0: Da chi ascolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: A l'Auditori de Girona. A la nova temporada de concerts t'esperen més de 70 propostes i grans noms de l'escena musical actual.
2: Rosalén, Marillion, Rufus Wainwright, Grigori Sokolov, Els Pets, Rita Payés, Marisa Monte, Ara Malikian, Julia Lezneva, Sergio Dalma i molt més.
1: Tota la programació a auditorigirona.org. Vine i vola.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ja saps què vols estudiar? Vols aconseguir una beca per a universitats internacionals? Informa't al web unidream.es o trucant al telèfon 650 88 27 32. Programa gratuït d'orientació universitària per a escoles i alumnes. Més de 12.000 alumnes ja han confiat en Unidream.

0: Radio Villa Sacra.
1: Radio Villa Sacra.
2: Oi.
3: Yeah.
4: Senyors i senyores, el meu nom és Antonio. Us explicaré un poema. I el poema s'ha dit la salutació. Anem a donar-los les mans. En tornarem a saludar. A la forma que de seguida us explicaré una salutació de mapache, una salutació de capità, una salutació d'elefant, una salutació molt formal, una salutació amb els ulls, una salutació amb els peus, una somriu alegre i una volta del revés. Tornarem a saludar-nos

0: obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
5: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
0: Radio Vila Sacra, sencillamente.

La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Els mestres i professors que destinen el mes de juliol a formar-se són un de cada quatre. El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts i es destina sobretot a formació. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. Són una minoria, per tant, els que opten a fer cursos a l'estiu. De fet, el 71% dels docents els fan entre setembre i juny. Són dades del curs 2024-2025 que mantenen la tendència dels últims anys. Des de l'USTEC, el sindicat majoritari al sector de l'educació, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha admès que molts docents ho fan així per un tema de conciliació familiar. Altres també per l'oferta, i en canvi des de Comissions Obreres, el responsable de polítiques educatives d'aquest sindicat, Cristian Marco, ho atribueix al format d'aquesta formació.
2: Sovint, doncs, bueno, doncs ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
3: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb, amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
1: Sobre el paper, els cursos de formació permanent es fan en horari laboral, no lectiu, encara que els sindicats asseguren que també els fan en hores personals. Hi ha diverses modalitats, però perquè computi un curs com a certificat, ha de tenir un mínim de 15 hores. Els sindicats apunten que els cursos d'inclusió són dels més demanats, però reclamen una revisió i més qualitat.
3: Ja està el màster de professorat, ja està també el grau, encara més del que està ara.
2: L'oferta formativa també ha patit una devaluació qualitativa. I semblava que volien doncs, revertir una mica aquesta situació, però de moment pues és que la qualitat també de la formació deixa molt que desitjar encara. És un tema també a treballar.
1: El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
0: La Universitat Abat Oliba Feu us ofereix la notícia educativa.
4: Atenció, si us plau. Un grup d'experts estudiosos de la ment de més enllà suggereixen a ments poc creatives, poc evolucionades i sense una cultura musical alta no escoltar mai Ràdio Vila-sacra, ja que aquesta emissora és excessivament imaginativa i experimental segons els acords del 28 de desembre de l'Estatut Tiki-Taka Ximpum per a cervells poc donats a evolucionar. Millor que triïn una altra emissora de les moltes que hi ha al dia. Gràcies i perdó per les molèsties.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Alerta per una estafa telefònica a comerços de Figueres fent-se passar per l'Ajuntament. Un individu reclama falsos rebuts pendents d'aigua o escombraries i el consistori recorda que no demana pagaments per telèfon. Fa dos anys que des de Ràdio Vila-sacra us informem de com evitar-ho. O sigui, que avisats ja esteu si voleu. Salvem l'Empordà denuncia obres il·legals d'empreses en sòl no urbanitzable a Vilamalla. L'entitat ecologista critica la permissivitat administrativa del consistori davant la continuïtat de l'activitat logística de l'empresa. S'obre la convocatòria dels ajuts LEADER 2026 per impulsar projectes a les zones rurals. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre i els ajuts poden cobrir fins al 40% de la inversió privada i fins al 80% de la pública.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
3: 50.
4: Exacte.

0: Figueres a escena.cat, la web de la cultura a Figueres.
1: I parlant d'emocions...
2: 11.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
1: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'OTAN anuncia una inversió de més de 40.000 milions d'euros en els pròxims 5 anys per reforçar la defensa antidrons en un moment en què aquests aparells tenen un paper cada vegada més determinant en els conflictes armats.
2: Si la despesa en defensa és el gran tema de la trobada, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha demanat als aliats plans clars, concrets i creïbles per avançar cap a l'objectiu de destinar el 5% del PIB en defensa. I ha insistit que la cooperació entre Europa i els Estats Units és essencial per garantir la seguretat.
3: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans.
2: Rutte ha afegit que els aliats europeus i el Canadà ja estan invertint al voltant d'un 4% del seu producte interior brut en seguretat. La veu discordant, doncs, és la d'Espanya. Pedro Sánchez defensarà la cimera mantenir una despesa en defensa del 2,1% del PIB. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha insistit que la seguretat d'Espanya està garantida i que un exèrcit nord-americà fort també contribueix a una Europa més forta.
4: Un ejército norteamericano fuerte redunda en una OTAN fuerte. No veo por qué un ejército europeo, una seguridad común europea fuerte, no redundaría en beneficio de la OTAN.
2: I ha descartat qualsevol retirada de les tropes nord-americanes del país.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
0: Escolta,

0: Ràdio Vilasacra, emissora municipal. 107, freqüència modulada.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Aquesta setmana us proposem un llibre sobre investigacions recents en el camp de l'arqueologia i la paleontologia humana.
1: Es tracta de l'obra Desenterrando el pasado, editada conjuntament per la Fundació Palarc i RBA. Es tracta d'un recull de 6 projectes finalistes d'última edició del Premi Nacional d'Arqueologia i Paleontologia que promou aquesta fundació. Ens permet submergir-nos en algunes de les investigacions més originals i prometedores en aquest camp. I descobrirem, per exemple, detalls de la presència humana en jaciments que de Cantàbria al llarg de 400.000 anys, origen i evolució de l'Homo erectus a l'Àfrica Oriental. El llibre també ens ajuda a conèixer el poblat neolític de la Draga Banyoles o els escenaris de la Segona Guerra Púnica a l'Alt Guadalquivir, entre d'altres tresors arqueològics. Tot plegat a través de 6 capítols, amb un relat molt clar i entenedor imatges representatives de cadascun dels projectes.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Aprofito per capturar i compartir bones pràctiques i recursos TIC amb tots vosaltres. Per cert, saps que les dades mai dormen? Les dades es generen constantment en fer clic als anuncis, en reaccionar al que hom publica a les xarxes socials, en crear i compartir contingut en línia, en realitzar transaccions. La 8a edició de la infografia Data Never Sleeps, elaborada per l'empresa de computació en el núvol Domo, recull anualment algunes referències sorprenents sobre la quantitat de dades que es generen a la xarxa cada minut. Per exemple, cada minut es veuen més de 404.000 hores de vídeo a Netflix. Es publiquen més de 347.000 històries d'Instagram. Es pugen 500 hores de vídeo a YouTube. Es registren més de 300 usuàries noves a Twitter. Es gasten més d'un milió de dòlars en compres digitals. Es connecten més de 52.000 usuàries a Microsoft Teams. S'instal·la l'aplicació TikTok més de 2.700 vegades. Es realitzen més de 6.600 enviaments d'Amazon. Es fan vora 1,4 milions de trucades de vídeo i veu. Es gasten més de 3.800 euros en aplicacions mòbils. S'envien 41,7 milions de missatges a través de WhatsApp. Es comparteixen 47.000 fotos i 150.000 missatges a Facebook. Es reuneixen més de 208.000 persones a través de Zoom. Uau! A vosaltres també us mereixen aquestes dades? Recorda que la majoria de les persones anem deixant centenars de rastres digitals cada dia. Alguns d'aquests són intencionats i visibles, com ara el que envies o publiques a les xarxes. Però molts d'altres són invisibles i involuntaris. Per exemple, els historials de navegació o d'ubicacions. Aquests rastres individuals digitals són recolectats, ajuntats, emmagatzemats i utilitzats per crear perfils personals d'hàbits i interessos. Espero que aquesta nota de veu t'hagi estat útil.
6: Participa amb nosaltres.
7: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
6: Repetiràs.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Una de cada 6 infeccions bacterianes al món ja és resistent als antibiòtics, és l'alerta de l'OMS en un nou informe que per primera vegada es presenten estimacions de prevalença de la resistència a 22 antibiòtics utilitzats per tractar diversos tipus d'infeccions, com ara urinàries, gastrointestinals, del corrent sanguini o de transmissió sexual. Segons l'informe, la resistència als antimicrobians no para de créixer i entre el 2018 i el 23 va augmentar més del 40%, amb un increment anual d'entre un 5 i un 15%. Les dades confirmen que la resistència als antibiòtics és una amenaça creixent per la salut mundial i que hi ha àrees on el perill és molt més alt, com ara l'Àfrica, l'Àsia sud-oriental o la Mediterrània oriental. La resistència també és més habitual i s'agreuja on els sistemes de salut no tenen capacitat per diagnosticar o tractar patògens bacterians.
1: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
2: Zero 61. Salut respon.

Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa...

0: viatge en el temps.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.
5: Doncs bé, entrem directament amb aquests fogons i davantal. I bé, també amb idees, perquè les bones culleres en tenen molt bones. Joana, molt
6: bon dia.
5: Bon dia.

0: Escolta'm, aquí tinc unes quantes coses que són idees pràctiques per netejar tot el que fem servir. La base de les olles, de les paelles, de la parrilla, que la parrilla, déu-n'hi-do, també el que sap brut. Tu com ho fas?
1: Jo com ho faig? Home, amb sabó de plats,
0: sí.
1: I ja està. I bueno, ara el que utilitzo molt és el vinagre.
0: El
1: vinagre blanc, aquest de neteja.
0: S'ha posat de moda, eh?
1: Molt.
0: S'ha posat molt de moda.
1: Jo, pels vidres, per la taula de la cuina, pels armaris de la cuina, tinc un spray mig d'aigua i mig d'això, i ho faig servir per tot, ara. Perquè,
0: hasta per la roba. Mira, aquí...
1: I el bicarbonat,
0: sí.
1: Que també va bé. I llavors la llimona.
0: Has vist?
1: Perquè si tu fas alguna olla d'aquesta de ser inoxidable, que a vegades et queda tacada de dintre, agafes mitja llimona, una mica de bicarbonat, ho passes ben passat, i llavors ho esbandeixes i queda molt bé.
0: Mira, sí. Aquí ens diu que la base de les olles i de les paelles, diu que va molt bé fregar-ho en crema d'afaitar.
1: Ah, no, això no ho he provat mai.
0: Després, per la parrilla, també comenta de que es pot netejar-se amb paper d'alumini, una mica rolat, i com estigui tèpia, doncs li passes...
1: Vols dir la parrilla aquella de...
0: Sí. I també, doncs...
1: Dels fogons, allò que costa,
0: sí,
1: tant.
0: I després...
1: Això sí em té una mica negre, jo, perquè
0: després...
1: tinc cuina de gas...
0: Ah, val, sí.
1: No tinc vitroceràmica... I la cuina de gas a mi em té negre, això de netejar cada dia, els cremadors, i vinga.
0: També diu que va molt bé la graciosa, i també el que és el que fem servir per netejar els vidres, que
1: sí.
0: Nosaltres sempre que fem servir ara el vinagre, però qui porta, doncs, el neteja vidres, que era l'habitual. I una altra cosa pràctica que va fer gràcia, doncs, de comentar-ho també, és que en diverses, doncs, el paper de diari humit, i aleshores, doncs, li fregues i diu que també...
1: No, pels vidres, sí, abans ho havíem fet en paper de diari.
0: Sí.
1: Passar-ho després, per comptes d'un drap, el paper de diari, i això, sí.
0: Però ara tenim el vinagre aquest, que
1: ara
0: era
1: tenim,
0: ràpid, eh?
1: Sí, jo, hasta la lavadora, que cada dos mesos o tres fas una neteja, ho faig ara amb vinagre i bicarbonat. Ja no compro cap producte.
0: Sense res,
1: interior. O sigui, sense res. Atreu-te a 30 graus, un programa ben curt, un dosificador de vinagre i un de bicarbonat, que faci el seu programa, i et queda una rentadora neta de dintre, sense olors, i el rentaplats igual.
0: Ah,
1: o sigui que abans compràvem tants productes, això ho he deixat,
0: perquè no pares. I resulta molt més bé de preu,
1: no pares de comprar coses de neteja. A vegades vas a comprar i tot és neteja, pum, pum, pum, pum.
0: Vinga, prou de neteja, que et dona molta feina, això. Anem cap a aquests bunyols d'aquests que volen, no?
1: Què farem, aquests de vent?
0: Sí, vinga.
1: Els de vent, molt bé.
0: Són ràpids, aquests?
1: Sí. Bueno, aquests de vent, els ingredients són, i ho podeu fer amb llet o amb aigua.
0: Val.
1: El que us agradi més. Llavors, els ingredients són un quart de litre de llet, 250 grams de farina normal, 175 grams de mantega, 5 o 6 ous, ja us explicaré el perquè, depèn del tamany, un pessic de sal, una culloradeta de mata feluga, perquè jo li poso, perquè aquests bunyols són molt sossos, i així els hi donen una mica
0: de gustillo,
1: de gustillo. I una pell de llimona ratllada, sempre només el groc, que no us hi vagi el blanc.
0: Molt bé.
1: Llavors, a l'elaboració d'aquests bunyols, l'única cosa que teniu que tenir en compte és que hem de posar l'aigua o la llet, el que fem servir, i la mantega a bullir.
0: Tot junt a bullir?
1: Tot junt. A la que bull, has d'agafar aquesta farina, li tires tota de cop allà dintre, i va remenant. I
0: però quan... encara, el cosin el...
1: Sí, en el foc, ben baixet.
0: Va.
1: Anar remenant fins que veus que la farina es desfà de totes les parets d'aquest cassó, o d'aquesta olla que has agafat, o d'aquesta cassola que hagis agafat. Una cassola sempre ha de ser inoxidable, que no sigui,
0: sí,
1: o d'aquestes altres que tenim ara negres. Quan veiem que això ja ens queda com una bola, acabem de remenar, tanquem el foc i acabem de remenar, que ens quedi tot com una massa. Ha de quedar una massa.
0: Una massa molt compacta?
1: Compacta, sí, compacta. Una massa compacta, com una pilota queda, això com ho has remenat. Ho deixem, ho traiem del foc i ho deixem refredar uns 15 o 20 minuts, perquè això no va bé que sigui calent. Si veiem que, per exemple, ens costa molt, ho canviem d'olla, perquè l'olla, com que a vegades aguanta molt l'escalfor, per anar més ràpids, però si no, pots deixar allà un ratet. Llavors, agafes els ous i d'embut en embut els vas tirant, ara un, i ho vas remenant amb una cullera de fusta. Et semblarà que no es lliga, això, que costa, que se separa la farina, se separa de l'ou, però tu, constància, anar remenant. ja ho tens.
0: Però l'ou sencer, clara,
1: sencer,
0: i...
1: tot. Val. Quan estàs d'aquest primer ou, n'hi tires un altre. I fem lo mateix. I veureu que es va lligant, es va lligant, es va lligant.
0: Fins... Perdona, i si no es lliga, què fem?
1: Sí, no, si es lligarà.
0: Es lliga.
1: Es lligarà.
0: Val, va.
1: Llavors, si veieu que amb 5 ous en tenim prou, perquè això ha de quedar la pasta una mica consistent, no n'hi tirem més. I llavors tenim una opció. O amb la cullera aquesta de fusta, que estàs un bon rato, bueno, llavors hi poses la matafaluga i poses la pell de llimona. O amb les varetes elèctriques també ho podeu fer. Llavors no hi ha de quedar cap grumoll, perquè a vegades veureu que us queda una mica darrere de farina, un punt, aquí un pin... No, allò, això no hi pot quedar.
0: Va.
1: Perquè si no, no s'inflarien.
0: Ah,
1: perquè el secret està que s'inflin, però que quedi tot molt ben barrejat. Llavors jo ara, com que abans això es feia tot a mà, però ara tenim aquests estris, doncs agafes les varetes elèctriques amb una temperatura fluixeta i ho vas passant. I així,
0: per una bona estona,
1: de, Joana? Podes estar una hora i estaràs 15 minuts.
0: Vale, però una estona...
1: Sí, la pasta ha de quedar ben fina, però hi ha de quedar una mica espessa.
0: Val.
1: I llavors ja només cal tenir l'oli, que jo li poso de girassol, i just amb una cullera i una altra cullera fas les boles i els hi vas tirant. I si aquest bunyol ho has fet bé, veuràs que ell sol es va girant.
0: Ah, està bé.
1: Es va girant, perquè ja s'infla. O li poses i veuràs que ja s'infla. Llavors, com tu t'agradi que sigui rosset, el vas traient i tens un paper absorbent al costat amb una plata i li poses un ratet. I al costat hi tens una altra plata amb sucre. I ho vas ensucrant. Perquè si queden massa fresc, no, el sucre no agafa.
0: No es deu enganxar després, eh?
1: Enganxar. I llavors, l'endemà passat, el dia que vulgueu, que us en sobren al congelador.
0: Ah.
1: Al congelador. I queden perfectes, eh?
0: Oh, que guai, no? Molt bé,
1: sí,
0: eh? Molt
1: també.
0: Bé, molt bé.
1: Queden perfectes. Llavors, l'altre dia agafeu unes estidores, feu un tall i poseu o crema, o nata, o mel, el que vulgueu. Hi ha gent que també posa xocolata.
0: Bueno, esclar, si
1: o sigui, la crema llavors és fer la crema aquella que a vegades hem dit, però la crema pastissera, que vol una mica més de midó que la normal, perquè, és clar, això ha de quedar espessa.
0: Clar, clar, clar.
1: Eh?
0: Joana, de llet, quan has dit? Que no, jo...
1: Un quart de litre de llet.
0: Un quart de litre?
1: Tornem a repetir.
0: Vinga, va.
1: 250 grams de farina, 175 grams de mantega, 5 o 6 ous, depèn del tamany, un pessic de sal, perquè ja ho sabeu que la rosposteria, la sal, és el que fa
0: mentida, eh?
1: Qui va bé. Un pols de matafaluga, que jo n'hi poso una cullerada petita de les de cafè, i la pell d'una llimona, però sobretot només la part groga, que no hi vagi el blanc perquè amarga.
0: Joana, aquests bunyols en surten molt, condeixen molt, aquesta
1: sí,
0: pasta?
1: Sí, aquests bunyols en surten, eh? Aquesta pasta condeix, eh? Sí, sí, sí, us en sortirà.
0: Doncs molt bé.
1: Sí.
0: La llet, bona plata. La llet la fa servir d'aquesta sencera, no? O
1: bueno, jo, jo la faig sense lactosa, però podeu fer servir la que us agradi.
0: És a dir, de l'efecte és el mateix.
1: O semidesnatada, la que vosaltres tingueu.
0: Va. Sí. Molt bé, molt interessant.
1: I si la llet no us va bé, hi podeu fer amb aigua.
0: Escolta-me, Joana, ara ja que anem fent avui de coses, de suggeriments, les patates fregides
1: sí,
0: no
1: sí.
0: me queden mai bé.
1: Per què?
0: Perquè o queden com toves, o queden com xupades, una cosa molt rara.
1: Bueno, és que...
0: I jo parlava, perdona, jo sí. parlava amb alguna altra persona i deia que també li passava. Comprem patates que són, que diuen, per fer fregides.
1: Sí.
0: Bueno, doncs queden igual, eh? Això és que devem fer algun malament.
1: Podríeu ni posar massa quantitat de patates. És que vol que l'oli balli, eh? Les patates. Perquè si poseu massa quantitat queden com enganxades i llavors queden així com toves. Però la patata... Perquè, quan vas a un restaurant t'aporten unes patates cruixents.
0: Sí.
1: Però per què? Perquè els que tenim una fregidora, que jo moltes vegades ho he dit, aquesta petita, que val la pena perquè t'hi cap un litre d'oli encara no, doncs primer fas una cocció que les cous les patates.
0: En allà mateix?
1: A dins de la fregidora sí. agafes i la poses a 140 graus, perquè la pots graduar. La cous, quan veus que està una mica tova, la retires, la poses en un paper absorbent i la treus. I quan tu la vas a menjar, la passes a 160 o 170 graus. I llavors aquella patata queda cruixent, no queda... Clar. I llavors, si tu els fas a la paella ja els fas ja directe, vull dir, ja els estoves, diguéssim, a la nostra manera, sí, sí, que quedin, sí, cuitetes, sí, sí. I a més, en la mateixa paella ja t'han de quedar rossetes, si vols.
0: És el que...
1: És el que hi ha. O llavors també l'opció és treure'ls, quan els tens toves, posar-los en un paper absorbent, i després a l'hora de servir-los en aquest mateix oli, el guardes, l'escalfes, i els hi poses, 3 minuts. I els atreus.
0: Bueno, veus, aquí hi ha el truc,
1: El truc és aquest.
0: A veure, aquest. Podem comprar la fregidora també, però sí, si tenim... No,
1: si tenim a casa que ens agrada més amb paella, aquest és el truc.
0: Perquè sí que és una cosa que sempre ho he comentat. Jo, com els feia la meva mare, li quedaven boníssimes.
1: Bueno, és que tot ha canviat una mica, la tipus de patata...
0: També, potser sí.
1: També, encara, però, que, bueno. Encara que agafem d'aquestes que diem, de fregir o no fregir, tot ha canviat. Tot.
0: També. Sí, sí, sí. Doncs bé, uns bons suggeriments que avui ens has donat amb aquestes patates per fregir, que esperem que surtin bé.
1: I llavors la sal...
0: Els aprovaré així,
1: Si els feu de la segona, la sal tireu-li quan estiguin.
0: Com els tinguis quan allà estiguin, en el paper absorbent, no?
1: Exacte. Després, abans de tirar-los la segona vegada, posar-li la sal.
0: Val. No ben bé com estiguin acabades, sinó no. Abans...
1: Exacte.
0: Mira, ho provaré.
1: Proveu, a veure com te queda.
0: El sabrà bé, t'ho dic, Sí? Molt bé. Doncs, Joan, aquí ho deixem, per aquesta setmana, aquests bunyols.
1: Molt bé, aquests bunyols.
0: Tothom que hagi escoltat amb atenció, si no, això també queda penjat en el Facebook, podeu escoltar la Joana i podeu, doncs, fer aquests bunyols de vent, que, bueno, són boníssims.
1: Sí,
0: també,
1: sí, sí, boníssims. Sí.
0: Molt bé, gràcies, Joana.
1: Adéu-siau.
2: On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estranys.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. És?
5: Ràdio Vila-sacra.

0: Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
1: T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: En el 107 de la FM...

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El cafè de la ràdio.
2: Proporcionant sensacions variades i agradables.
3: L'expectativa de poder accedir a un habitatge és clau per poder suportar la vida al carrer, però només una de cada quatre persones en situació de sensellarisme té previst accedir a un allotjament i deixar de viure al ras. A més, el 27% de les persones enquestades declara que l'últim habitatge era de lloguer, una xifra que, segons el cap d'incidència, recerca i avaluació de l'entitat, Guillem Fernández, reforça l'actual crisi de residencial.
4: Que el mercat de lloguer està sent una font generadora també d'exclusió residencial i que per tant, doncs, és una realitat que afecta en diferents formes a les persones més vulnerables.
3: Segons l'informe, la majoria d'alternatives del sensellarisme són temporals i no permeten abandonar la vida al carrer.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
7: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: La venda ja cayó.
3: Cap Roig Festival presenta Anastàcia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miki Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
4: Què necessites avui?
3: Vestits infantils i per nadó, 2 per 6 euros. I també samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. Simen, tan senzill com això.
5: Restaurant Els Fogons de Canadal, Masia Castell, al veïnat de Canadal, a la Jonquera, us ofereix les millors especialitats en peix i marisc, fresc del dia, tota la varietat de cuina catalana i els plats més selectes de l'Empordà, en un lloc únic on el servei i la tranquil·litat us faran sentir com a casa.
6: Restaurant Els Fogons de Canadal, 972 556 951.

Saps qui són? Potser els has vist pel barri. D'esquena costa de reconèixer algú, clar. Segueixes sense saber qui són, oi? Només hi ha una manera de saber-ho. Coneixer-los només depèn de tu. Treu les etiquetes. Descobreix les persones.

0: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
1: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

El periodista especialitzat en patrimoni cultural Daniel Romaní publica el llibre Catalunya Marítima, on ressegueix tota la costa catalana a la recerca de fars, museus del mar, drassanes i vaixells visitables. Ens ho explica tot seguit en aquest reportatge l'Òscar Callà.

0: Batavalia de Barcelona, l'ermita marinera de Sant Simó a Mataró o al Museu de la Pesca de Palamós.
1: Hi ha el far de Calanans a Cadaqués, hi ha la Torre de la Rellotge del Port de Barcelona, que de fet era un far. També hi ha, per exemple, el far de Vilanova i Geltrú, situat allà hi ha l'Espai Far, que és un museu del mar molt interessant. Té, a més, aquest far de Vilanova, hi ha la curiositat que davant hi ha un antic molí d'aigua que algú va dissenyar perquè anés amb les onades del mar, però realment va ser un fracàs.
0: El nou volum, també editat per Viena, manté l'estil divulgatiu dels seus predecessors amb entrevistes, fotografies i un estil molt visual.
1: Recorre tot el litoral català a través dels fars, museus, drassanes, vaixells visitables. Tot el que surt és visitable i, a més, jo ho he visitat i m'he deixat guiar per molta gent que en sap molt. I, vaja, és una proposta pensada per voltar per Catalunya, en aquest cas, per tot el litoral, que penso que pot interessar molta gent.
0: Romaní recull el llibre Elements patrimonials marítims que no han de ser necessàriament antics.
1: També destacaria el far de Torredembarra, que és el més nou de tot Catalunya, es va estrenar l'any 2000 i a més té un disseny innovador de l'arquitecte Josep Llinàs, que ell va projectar-lo, primer fer-lo dins del mar, però per tema del pressupost es va desestimar la idea. És una llàstima perquè s'hauria visitat amb una barqueta, no? Aquí sí que pots pujar fins a dalt de tot i és molt bonic perquè hi ha tota finestretes que cada finestra quan puges és com un quadre i

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern espanyol ha aprovat el projecte de llei a la intimitat i a la pròpia imatge. L'objectiu és posar al dia la llei anterior vigent des de l'any 1982 per adaptar-la a la realitat digital actual. Si la nova llei s'acaba aprovant, quedarà prohibit que terceres persones facin ús de les fotografies publicades a les xarxes socials. A més, l'edat mínima per poder donar el consentiment sobre l'ús de la pròpia imatge s'elevarà fins als 16 anys, segons ha concretat el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños.
2: En materia de protección de menores, establece la nueva ley que la edad a partir de la cual se puede prestar consentimiento son los 16 años.
1: La futura llei també pretén ampliar la protecció del dret a la pròpia imatge de les persones amb discapacitat i dels menors d'edat, així com de les persones mortes.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra. Informació, música, entreteniment.
4: Reconeixement per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que entra a formar part de la xarxa oncològica europea. La distinció arriba a través del projecte Catalunya Sud Cancer Center, que ofereix una atenció integral als pacients. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: El Catalunya Sud Cancer Center integra l'assistència, la investigació i la docència per tal d'oferir aquesta atenció integral i especialitzada als malalts. Aquí equips multidisciplinaris treballen per la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la recerca del càncer. Ara el projecte està reconegut amb l'acreditació de l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. El director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Gomà, ha explicat què suposa.
6: Per la institució és un reconeixement, no deixa de ser prestigi, no? Potser és demostrar que fora dels grans hospitals de Barcelona també es poden fer les coses bé, i pel pacient, que és el més important, l'important és que el pacient estigui ben tractat, ben diagnosticat i ben seguit, no?
5: El centre atén milers de pacients amb més de 2.700 casos nous de càncer a l'any.
7: Agència Catalana de Notícies.

0: premsa comarcal, la premsa del territori. Som la premsa líder, vigorosa i veraç. Donem feina a més de 1.000 famílies. Més de 100 anys fent escola i al costat de la nostra gent. Gràcies als nostres lectors per ser-hi sempre i acompanyar-nos. Orgull de ser premsa comarcal. Sardanes a la vostra ràdio local.
1: A Ràdio Vila-sacra, dissabtes i diumenges a les 6 del matí. A més, també diumenges de 10 a 12.
2: 4 hores dedicades a les sardanes cada setmana. Ningú et dona tant.
3: I parlant d'emocions...
2: 66.
4: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: des de l'Empordà al món.
1: Ara farem un petit experiment.
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Masarac.
4: Ai, poble de Masarac, que entre Sant Martí i l'Altrera no sents cap altre falac que el de tardor i primavera. Entre el carrer de la Font i el del damunt que se t'enfila, pares el sol i la son en cases color d'argila. Del vell priorat només resta el temple porta closa i el pati amb els tarongers sota un cel color de rosa. Aprèn a viure, a florir, i si pots avançar, avança, que estàs a peu del camí i no et falta l'esperança.

0: Que bo!
1: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.

0: Chaotic Wall, pels petits i també pels grans. Cada dia és una festa. Més de 150 llits elàstics, camp de futbol de gespa artificial, bar, restaurant, festes d'aniversari, comiats de solter, escoles, empreses. Estem a la sortida Girona Oest a l'AP7 i també a Facebook, Instagram i a chaoticwallgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
1: Si aquesta aire no refreda! Calor, suor, no refreda!
2: El teu cotxe t'està dient que el portis a Tallers Euromaster, on sabem millor que ningú que el que importa és que el teu vehicle estigui bé. Revisa'l abans de viatjar. Tallers Euromaster.
3: Pou Calzina, camí del Roure sense número, Pont de Molins i Pneumàtics Pou a Vilamalla.
4: Vila Sacra sense punxero F.A.M.A.
5: Gràcies als avenços dels radiofàrmacs, la teràpia metabòlica sorgeix com una revolució per combatre alguns tipus de càncer, ja que s'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient. Després de 60 anys d'experiència amb radiofàrmacs, Cetira Cires ha obert un servei de teràpia metabòlica per al càncer, medicina personalitzada de precisió, amb més efectivitat terapèutica i qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.

0: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment, el moment.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: A la taula i al llit, el primer crit.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Sent Empordà.
3: Trucar.
4: Hauré trucat. No, no.
3: Truqueu. No, ells truquen.
5: Trucaré.
3: Trucaran? Hauran trucat?
5: Hauran trucat.
3: Va.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Això és una nota de veu. Això és una microcol·laboració per capturar i compartir bones pràctiques i recursos TIC amb tots vosaltres. Per cert, saps què és el Digital Self-Harm? Molly Russell era una adolescent britànica que va morir amb 14 anys. Més tard, quan la seva família estava revisant els seus perfils socials, va descobrir les esgarrifoses publicacions que havia compartit a Instagram, mostrant conductes suïcides i continguts explícits d'autolesió. Aquest cas, junt amb d'altres com el de la canadenca Amanda Todd, ha desvetllat un gran debat sobre el paper que juguen les xarxes socials en l'auge d'aquesta pràctica perillosa entre les adolescents i la vergonyosa falta de responsabilitat i compromís d'aquestes plataformes que segueixen mantenint unes polítiques incapaces de restringir de manera efectiva la difusió de memes i els challenges que promouen l'autolesió o d'altres pràctiques digitals poc saludables, assetjadores i perilloses. Sembla que per fi s'ha posat les piles. S'ha mostrat capaç de detectar a temps aquestes actituds de risc i ha anunciat que en fer-ho s'encarregarà de comunicar-ho a les organitzacions especialitzades de suport i ajuda. Així mateix, estan implementant noves mesures per evitar la divulgació d'aquelles publicacions que puguin danyar la sensibilitat i la integritat física de les usuàries afectades. Només durant el quart trimestre del 2020 va retirar més de 3,4 milions de continguts suïcides i d'autolesió de la seva xarxa. El 017 és una línia d'ajuda gratuïta i confidencial de l'Instituto Nacional de Ciberseguridad. T'animo a contactar-hi si algú del teu entorn o tu mateixa estàs vivint una situació de ciberassetjament o has entrat en contacte amb alguna comunitat perillosa que promou l'anorèxia, la bulímia, les autolesions, els extremismes o els discursos d'odi. També pots accedir-hi a través del formulari web is4k.es/ajuda. Recorda que si et trobes en una situació d'emergència pots trucar al 112. Espero que aquesta nota t'hagi estat útil.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetir.

0: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
1: A Ràdio Vilasacra...
2: Calma.
1: Ara ens toca...
3: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà, a Exide Clar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En plena onada de calor, l'Hospital de Sant Pau torna a obrir com a refugi climàtic. Jesús Ruiz, farmacèutic, ha fet aquest matí una xerrada per aprendre a organitzar la medicació.
2: Porque en esta época del calor, la verdad que nos ayuda a enseñar algunas de las cosas que hacemos a los pacientes, cómo se maneja la medicación, para evitar que los pacientes pues tengan errores o tengan golpes de calor asociados a la medicación. Todas estas cosas desde farmacia intentamos abordarlas.
1: El refugi climàtic inclou jocs, un curs de ganxet o un bingo musical. Qui va a trobar un espai on combatre la calor, però també la soledat.
3: Vinc pel refugi, que aquí ja està molt bé, parles amb la gent, perquè tinc problemes de soledat, i aprendre també alguna cosa.
4: És el primer any que vinc, i aleshores vaig pensar que era molt interessant, a part d'estar fresqueta.
5: A més, a vegades fem jocs i tot, i és un refugi climàtic, i estem superbé. Estem molt cuidats, i em sento estimada.
1: L'Hospital de Sant Pau recorda que l'excés de calor pot resultar perillós per la salut, especialment amb les persones més vulnerables.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
6: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.

bon dia. Jo sóc d'una empresa de Girona que se'n diu Obicall Obres i Canalitzacions Lloret, que nosaltres fem les revisions retes, no? O sigui, el gas natural el que fa és una obligació de cada 4 anys fer una revisió, però nosaltres pagant una miqueta doncs es fa cada any. I hi ha molta gent que quan vas a fer-los la revisió i després els hi presentes la caldera perquè no està bé, s'enfaden, però molt i molt. Però clar, és la nostra obligació de que les coses estiguin ben fetes, no? No hi ha dia que la nostra empresa que no presenti calderes, perquè hi ha calderes que són manipulades, hi ha calderes que no funcionen bé, la gent perquè no tinguin fred doncs tapen els respiraderos de l'aire per agafar aire, i bueno, es troben moltes coses que molt manipulades, no? Forest Dial 1888.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.

Es viu una situació insòlita aquests dies a la comissaria de les Borges Blanques. Els Mossos conviuen amb centenars de plantes de marihuana que s'acumulen al pati de la comissaria, provenen d'una operació que es va fer dijous en una zona boscosa de Fulleda, a la mateixa comarca de les Garrigues. Una situació que ha fet aflorar les queixes sindicals. Lleida, Noelia Casellas. En aquest cas, la...

0: Viudes n'és la portaveu.
1: Perquè així guanyem espai, guanyem temps i no tenim tota aquesta situació tan insalubre, ja no només pels agents de la... que estan a les comissaries, sinó també per tots aquells ciutadans i ciutadanes que hi van a posar denúncies i es troben tot aquell material, aquelles muntanyes de marihuana, doncs allà.
0: A més, lamenten com s'ha fet la confiscació de la droga.
1: No portaven ni mascaretes. Tota aquella droga s'ha de transportar. S'ha de transportar en vehicles i tot això, evidentment, afecta la salut de les persones que estan a dins dels vehicles.
0: En aquest cas, les plantes s'acumulen a l'exterior de la comissaria perquè el contenidor, que teòricament hauria de servir per guardar-les fins que el jutge n'ordeni la destrucció, està ple.
2: Pensa, pensa.
3: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: Sempre tenim talls d'internet que afecten la productivitat.
1: Passa't a Vera. Tindràs un sistema de connexió de seguretat que s'activa si hi ha cap interrupció. A més, el seu equip d'experts està a la teva disposició a qualsevol hora del dia, sense esperes ni robots.
0: Truco al 1543 perquè m'informin. Vera, fibra, mòbil i energia.

0: Ostres, Sílvia, la teva empresa no para de créixer.
1: Sí, i saps què m'ajuda? Confiar en proveïdors que sé que no em fallaran, com Vera i el seu servei de connexió garantida.
0: Doncs el meu negoci

0: hi ha diversos productes de cada comunitat. N'hem escollit un de cada comunitat.
1: Joan Múrria.
0: Per exemple, els famosos ibèrics d'Andalusia, el tarnasco d'Aragó, la raia d'Astúries, la carnixua de les Balears, el lechal del Castilla y León, les albergínies de Castilla-La Mancha, la xerner de Canàries, el formatge de Tresviso de Cantàbria, els olis de Catalunya, el peix volador de Ceuta, la torta extremenya, les cloïsses de Galícia, la menestra riojana, el cebón de Madrid, les hueves de chopo de Melilla, les famoses verdures de Múrcia, els espàrrecs de Navarra, les cocotxes del País Basc i el blanquet del País Valencià. Evidentment que n'hi ha d'altres, però aquests ens ha semblat que són el suficientment originals com per quan hi anem, o no, demanar-los.
2: Es pot capturar la llum de la matinada? De què fa gust un paisatge? Els que ens preguntem coses és perquè sabem que allò extraordinari és a només una pregunta de distància. La curiositat ens fa millors. Gaudeix-lo amb moderació.

0: Propostes en xarxa.
1: Trucar per telèfon cada vegada és una acció més vintage. El confinament va desencadenar un boom de les videotrucades, però recordeu aquella sensació de despenjar el telèfon i no saber qui o què t'espera a l'altra banda? Més informació i totes les propostes al web enveualta.com.

0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: I 260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la producció d'energies renovables pels seus termes municipals, l'anomenat Pla Ter. Aquests ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Sentim l'alcaldessa de Sant Jordi d'Esvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez, municipis del Gironès.
4: Anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
5: Aquest Plater vol convertir el sòl agrícola productiu en sòl industrial, que el que fan és afavorir a les energètiques.
6: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
7: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
8: Torna a connectar amb la vida.

0: Posa't de moda a l'Espai Gironès.
1: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
0: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
1: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Gironit.com.
4: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
3: Gironit.com.
4: Concursos, entrevistes, fotos, vots de treball.
3: Gironit.com.
4: IMAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot el que busques ho trobaràs a...
3: Gironit.com.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: On les cançons lliguen amb la història.
7: No t'ho perdis.
8: A Bonpreu i Esclat treballem des del 1974 per ser el referent en el sector alimentari a Catalunya. Sempre compromesos amb els nostres valors que ens han portat on som avui. Honestedat i confiança. Voluntat de servei. Desenvolupament professional. Actitud positiva, consciència d'equip. I pragmatisme i eficiència. Comptem amb diferents ensenyes i serveis arreu del territori català. La nostra prioritat és satisfer els nostres clients. Oferim més de 30.000 productes de la millor qualitat i amb la millor relació qualitat-preu. A Bonpreu i Esclat, optem perquè els clients escollin lliurement entre un ampli ventall de productes de diferents marques i de marca Bonpreu. Sempre en un entorn de compra agradable i amb una atenció al client excel·lent. Prioritzem la proximitat i complicitat amb el territori, promovent el producte local de qualitat i de quilòmetre zero. Oferim més de 900 referències de productes locals i contribuïm a dinamitzar l'economia catalana i a la creació de llocs de treball al nostre territori. Hem arribat a on som gràcies a la gent Bonpreu. Compromesos amb el projecte i amb la voluntat de seguir creixent, tenint com a eix central els nostres clients. Bonpreu i Esclat. Experiència única.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

per poder col·laborar amb la Fundació Amics de la Gent Gran, podeu visitar la seva web amicsdelagentgran.org o trucant al 932 076 773.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A partir de l'any que ve, les farmàcies dispensaran de manera gratuïta preservatius per a joves de 16 a 22 anys. És la mesura que ultima el Ministeri de Sanitat per reduir la incidència de les infeccions de transmissió sexual entre els nois i noies d'aquesta franja d'edat i eliminar les barreres econòmiques en la prevenció. En total, es facilitaran de manera gratuïta 3 milions de preservatius. Els joves es podran recollir a les farmàcies ensenyant el carnet d'identitat. Les infeccions de transmissió sexual no han parat de créixer els últims anys. Les últimes dècades parlen de més de 93.000 infeccions durant el 2024 i pràcticament la meitat són per clamídia, que ha augmentat prop d'un 20%. Al darrere hi ha la gonorrea amb una incidència que també ha crescut un 20%.
2: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
3: Apuja, apuja la ràdio.

0: Can Tito de Cadaqués.
1: Carrer Vigilant número 8.
2: Especialitats de peix, carn i marisc.
0: Espai Gourmet.
3: Imprescindible reserva al 972259070.
0: Can Tito de Cadaqués.
4: Totes les bones sensacions del bon menjar.
5: Vols una emissora de ràdio normal i corrent? Busca bé que el dial n'està ple.
6: Doncs no.
5: Vols un arxiu de les millors sensacions organitzades en blocs?
6: Doncs sí.
5: Doncs aquí és el teu lloc.
7: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
8: I parlant d'emocions...
9: 5.
10: El temps d'ací em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
11: D'amor?
10: Sí.
11: Quan?
10: Aviat.
11: Aviat?
10: Molt aviat.
11: Molt aviat?
10: Ja.
11: Ja?
10: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

Sabies que la ràdio desenvolupa les neurones del cervell i alimenta l'imaginació i la creativitat? Et fa imaginar, suposar, pensar, raonar tot el que escoltes mentre fas altres coses o simplement tanques els ulls i descanses. Si no ho sabies,

0: Apuja, apuja la ràdio.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui Navata.
2: Navata medieval, pedres d'or entre grisalla, senyida pel cap vestral carreró de la muralla. El dels porxos, d'ample gruix, amb eixides a la sella, cavalcades pel marduix que aroma la Vila Vella. Aureolat de claró, de frontis a capçalera, clos al barri de Miró, s'alça el temple de Sant Pere. I mentre vernissa el pla, amb mentes, grocs i canyelles, veu com llisca el Fluvià des de capçal de Canelles. Enfilant-se al serradell de la barroca, t'estria l'espectre gris del castell on Armacenda d'enfollia. Empordanejant somriu, sembra, recull i es dilata, mentre cops de rella escriu el nom que porta, Navata.

0: a qualsevol ocasió. El vols provar?
1: Vinga, va, posa'm un Sega 2 del Delta.
2: Demana l'original Sega 2 del Delta. La crema d'arròs del Delta de l'Ebre.

0: Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
1: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
0: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
2: MRV, enviaments urbans, nacionals i internacionals. Més de 500 agències a Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal. Telèfon d'informació gratuït 900-300-400. 900-300-400. MRV.
3: Iaia.
4: Mana.
3: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa?
4: Beneit. Que no saps que hi ha un eclipse?
3: Un eclipse?
4: Sí.
3: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
4: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
3: I a quina hora?
4: A 8:45. Que no ho sabies?
3: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
4: Aquesta canalla, sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
3: I anirem junts, iaia?
4: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
3: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
4: Bé. Quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
3: Ah, sí?
4: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
2: A la tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famós o polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia. Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vilasacra només sensacions.
3: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran.
4: I parlant d'emocions.
5: 69.
6: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
7: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa't a barcelonaculinaryhub.com.

0: escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Matricula ja a la UNED, al web uned.es.
1: Més de 30 graus universitaris, 16 idiomes, màsters oficials i postgraus.
0: A Salt, Olot, Figueres i Sant Feliu de Guíxols.
1: UNED, 972-21-26-00, info@girona.uned.es o al WhatsApp 689-871-455.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'expectativa de poder accedir a un habitatge és clau per poder suportar la vida al carrer, però només una de cada quatre persones en situació de sensellarisme té previst accedir a un allotjament i deixar de viure al ras. A més, el 27% de les persones enquestades declara que l'últim habitatge era de lloguer, una xifra que, segons el cap d'Incidència, Recerca i Avaluació de l'entitat, Guillem Fernández, reforça l'actual crisi de residencial.
2: Que el mercat de lloguer està sent una font generadora també d'exclusió residencial i que per tant, doncs, és una realitat que afecta en diferents formes a les persones més vulnerables.
1: Segons l'informe, la majoria d'alternatives del sensellarisme són temporals i no permeten abandonar la vida al carrer.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Quan la realitat és trista i avorrida,
6: el millor és inventar-se una bona història.
7: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries
8: convertides en sensacions.

0: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
1: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.

0: Sí, la molèstia al genoll, que no millora.
1: No te la juguis. El fisioterapeuta és el professional sanitari referent de l'exercici terapèutic.
2: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La salut en bones mans. Més informació a fisioterapeutes.cat.
3: Xoc de luz tarda.

0: viatge en el temps.
1: Ràdio Vila-sacra. Tot un programa de programes. Ho entens?

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural.

a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.

0: teus fills venen a estudiar a Barcelona i busques una residència d'estudiants?
1: A Residència Onyx t'oferim la tranquil·litat i la confiança que necessites amb la solidesa que ens donen 30 anys d'experiència.
0: Som molt més que una residència. Amb nosaltres es sentiran en família, la família Onyx.
1: Truca'ns al 93-266-6100, 93-266-6100 o consulta la nostra web residenciaonyx.com.
0: Promoció d'un 25% de descompte amb el codi RESI25.
2: Gent que és feliç fent feliços els altres.
3: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 € a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.

0: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
1: No.
0: I un parell d'ous dins un got de vi?
1: No.
0: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
1: No.
0: Cada cosa alhora, no?
1: I és clar.
0: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigis el cervell.
2: Què prendran els senyors?
1: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
3: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: Compartim emocions.
1: Les frases d'en Ramon.
2: Diu, jo mai insulto. Em defineixo breument.
3: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.

0: Ara farem un petit experiment.
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Escolta'm, sisplau, mira, la primera vegada que truco. M'agradaria saber a veure si hi ha alguna persona que em pogués donar-me d'això, per saber ballar a Vall de Saló, a veure si hi ha algun puesto a la voreta, que puguem saber ballar bé, aprendre a ballar bé. Tot el xa-xa-xa, tots, les rumbes, el tradicional, diguéssim, els vals, tangos, tot. Val? Gràcies.
3: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Xo de luz tarda.
3: Quan la realitat és trista i avorrida,
4: el millor és inventar-se una bona història.
5: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries
6: convertides en sensacions.
7: Llibres de ciència.
8: La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
9: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.
10: Torna a connectar amb la vida. You've painted up your lips and rolled and curled.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa d'en Patufet.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
4: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.
5: Bé, no?
6: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
7: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
8: La carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la Carnisseria Tramuntana, a la Jonquera. La carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al Centre Comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisserietramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge.

0: animal?
1: Ah, sí.
2: Bueno. Si el bou vols engreixar, de mig febrer a març l'has de pasturar.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: La màquina del temps. La màquina del temps. La màquina del temps. La màquina del temps. La màquina del temps.

0: Richard Wayne Pennyman va néixer l'any 1932 a la ciutat de Macon, a l'estat de Geòrgia. Va ser el tercer de 12 germans d'una família profundament religiosa. Això va facilitar el seu primer contacte amb la música, com a cantant i pianista de gospel a l'església. Els cants espirituals de Mahalia Jackson, Brother Joe May i Clara Ward Singers van marcar la seva infància, però també ho van fer cantants de blues i rhythm and blues com Ruth Brown, Elmore James o Billy Wright, de qui va agafar el seu look, basat en bigoti i tupè.
1: La meva primera gran influència, i això és curiós, va ser Mahalia Jackson, però quan era petit tot era Swing and Sway with Sammy Kay. Els meus pares saltaven i ballaven, estiraven el terra l'un a l'altre, cames amunt i avall, i jo solia estar allà. Oh, bogeria, som-hi! Tot era Swing and Sway amb Sammy Kay, i com que jo no podia fer ni swing ni sway, vaig fer rock, i és que el rock and roll no és altra cosa que rhythm and blues accelerat.
0: El seu estil explosiu al piano, hereu del boogie-boogie, va fer que als 18 anys fitxés per la discogràfica RCA, però les seves primeres cançons de rhythm and blues no van tenir èxit comercial, i per guanyar-se la vida havia de treballar rentant plats en una estació d'autobusos. Va ser en un dia d'intensa feina quan va néixer el crit de guerra més famós de la història del rock and roll.

0: My dad got killed.
1: Després que el meu pare fos assassinat, em vaig dir, Déu meu, he de fer alguna cosa. Tocava el piano i cantava Tutti Frutti, però tenia por de gravar-la perquè no hi havia res similar al mercat. A cada discogràfica que anava em deien, hauries d'escoltar això. Es copiaven entre ells, saps? Pensava, jo no he de fer això. Quan cantava a One Babaluba Balam Bambú, tot acabava amb un fora d'aquí.
2: Poc després va enviar una maqueta al segell californià Speciality i el van convocar a fer unes proves als estudis del productor Bams Blackwell, a Nova Orleans, l'any 1955. Les sessions no anaven bé, però en una pausa es va posar a improvisar una lletra que just acabava d'escriure, que va haver de canviar pel seu alt contingut eròtic i homosexual. She knows how to love me, yes indeed, but you don't know what she do to me, to the food. Precisament la seva sexualitat va ser objecte de polèmica al llarg de la seva vida. Als 13 anys, el seu pare el va fer fora de casa per això. Ell mateix s'autodenominava com la reina del rock and roll. I seva és la frase de «El rock és dolent perquè et fa prendre drogues i les drogues et converteixen».

0: obrir el camí a altres hits com Long Tall Sally o Sleeping and Sliding. Va ser el primer artista negre a sonar a les emissores de ràdio comercials, tot i que va fer falta que arribessin blancs com Elvis Presley, Pat Boone o Jim Vincent perquè el rock and roll acabés d'explotar. El mateix Elvis deia que era el més gran, i David Bowie, que quan tenia 8 anys, volia ser com un Little Richard blanc.
1: I wanted to be a white little Richard at 8, or at least his sax player.
0: I el DJ Alan Freed va afirmar que ell, Little Richard, era l'arquitecte del rock and roll.
2: This is Alan Freed, kids, rolling right along with your own special brand of music, all rhythm and blues. And now, here's Little Richard with Lucille.
0: No van ser els únics a recollir les influències de Richard. La llista és tan llarga com l'ombra del seu ego.
3: Des dels 20 anys que formo part d'aquest negoci, ja he venut 60 milions de discos i he inspirat a molts cantants i músics per arribar on són ara. En primer lloc, els Beatles els vaig donar la primera gira a Hamburg, a Alemanya. Tom Jones, Jimi Hendrix, James Brown en el món de l'espectacle o els Creedence Clearwater Revival que amb Traveling Band han copiat Long Tall Sally.
0: Just quan la seva popularitat estava en el seu punt més àlgid, l'any 1957, a un concert a Sydney, va tenir la impressió de viure una revelació mística, però amb tota probabilitat es tractava només del llançament del satèl·lit soviètic Sputnik. Això el va fer apartar-se dels escenaris i abraçar la fe religiosa, convertint-se en predicador al cap de 2 anys. L'any 62 va tornar i va compartir escenari amb Beatles i Stones, però des de llavors només va ser un ombra del que havia estat a finals dels 50. La seva carrera discogràfica es va acabar pràcticament a mitjans dels 70. Tot i això, ha anat fent col·laboracions esporàdiques amb altres artistes, com el 2006, amb el també pioner del rock and roll, Jerry Lee Lewis. Hola!

col·laboració que va arribar poc després del seu primer i últim concert a l'estat espanyol, l'estiu del 2005 a Gijón, una actuació on Richard ja no tenia la mateixa veu ni energia que a la seva època daurada. 6 anys més tard, coincidint amb el seu 80è aniversari, va anunciar la seva retirada definitiva. Amb la mort de Little Richard, el rock and roll perd el seu rei destronat, o la seva reina, i el rhythm and blues i el soul, un dels seus grans referents.

0: Ben jugat.
1: Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Seguim a prop de tots vosaltres mitjançant la nostra pàgina web i telèfon de consultes, des d'on atenem entre 24 i 48 hores a tota la zona de l'Alt Empordà. A prop, molt a prop.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
3: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
4: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
5: M'interessa.
6: La presa se concluirá en 6 años y tendrá una capacidad de 340 HM3 y una superficie blindada de 980.000 hectáreas. La presa se concluirá en 6 años y tendrá una capacidad de 340 HM3.

0: Si tens problemes per agafar el son, mal de coll, d'esquena, ronques i no trobes la posició per descansar, val la pena provar el coixí multiusos de Tredom Terapéutico. És ideal per al llit, al sofà o al cotxe i apte per a tots, fins i tot si dorms de panxa en l'aire o de costat, amb la seva textura que regula la temperatura i s'emmolla el teu coll o esquena. A Tredom som especialistes en descans terapèutic i el nostre coixí està dissenyat per metges i fisioterapeutes per proporcionar un suport adequat a la columna vertebral i al coll, ajudant a mantenir una posició neutral. Si tens problemes d'esquena, malucs o cames, et pot ajudar a mantenir una bona alineació de la columna mentre dorms i és útil per a aquells que pateixen reflux àcid o problemes respiratoris, així com per alleujar la pressió a l'esquena baixa. Truca ara al 923 24 21 i informa-te'n. Només una unitat per client. El rebrà sense despeses d'enviament per missatger. 923 24 21. Amb garantia total. No ho dubtis, dormiràs perfecte. Informa-te'n sense compromís al 923 24 21.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: Echarte fuera. Anda, moza, que te niño con la Manuela Almidey. Echarte fuera.
1: A la feina, alcohol i drogues 00. A la feina, millor no consumir ni alcohol ni altres drogues. El consum d'alcohol i drogues a la feina pot fer augmentar el risc de patir accidents, fer baixar el rendiment laboral, afectar el clima laboral. Recorda, en general, es recomana no consumir alcohol ni drogues en qualsevol feina, però en especial en aquelles que impliquen risc per a la pròpia persona o per a tercers. 00 d'alcohol i drogues quan hàgiu de conduir algun vehicle o manejar eines o maquinària. Fer treballs en llocs elevats o amb línies elèctriques d'alta tensió. Tenir funcions de responsabilitat directa sobre la seguretat i la salut d'altres persones. Si no pots no consumir abans o durant la feina, potser necessites ajuda. Recorda, les persones amb problemes amb l'alcohol i les drogues tenen dret a rebre ajuda de forma confidencial, no ser discriminades. Pots demanar ajuda al CAP, al Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències, CAS, al servei de prevenció de la teva empresa. Si vols més informació, pots consultar el web drogues.gencat.cat, líniaverda.org, o bé trucar als telèfons Línia Verda 900 900 540 o 061 CatSalut Respon. 061 CatSalut Respon. Canalsalut.gencat.cat. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
2: Xoc de luz, tarda. Xoc de luz, tarda. Tots...

Cap Roig Festival presenta Anastasia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miki Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: On les cançons lliguen amb la història.

0: des de l'Alt Empordà al món.
1: Benvinguts a l'univers de Cava Trobat, on cada ampolla és una obra d'art emmarcada pel paisatge surrealista de l'Empordà. Bodegastrobat.com, el Cava de l'Empordà ben trobat.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Un estudi de l'Institut de Recerca de Sant Pau ha descobert com la leucèmia mieloide aguda, el càncer de la sang més freqüent que s'origina al moll de l'os, envaeix el pulmó i provoca insuficiència respiratòria. Però més, quins tractaments també podrien ser efectius? Anna Banyeres.
4: Se sabia que la leucèmia mieloide aguda provoca alteració de la funció respiratòria perquè envaeix el pulmó, però es desconeixia el mecanisme que ho causava. I això és el que ara ha descobert un equip liderat pel doctor Manel Esteller. Han vist que les cèl·lules leucèmiques connecten amb les del pulmó, provocant un canvi en el microambient que les envolta, és a dir, els limfòcits i les cèl·lules immunes.
5: Canvien el barri on es troben, on creixen les cèl·lules de leucèmia. Indueixen una inflamació massa excessiva que s'associa a aquest efecte respiratori. A més, les cèl·lules immunes són capaces d'enganyar el sistema immune del pulmó perquè no el reconegui per atacar-les, alterant els alvèols respiratoris, que és la zona del pulmó que permet respirar.
4: Aquesta informació els ha permès localitzar també possibles fàrmacs que actuen sobre l'afectació respiratòria i la infiltració de la leucèmia en el pulmó.
5: Un corticoide és capaç de disminuir la inflamació global i permet respirar millor, i també dos fàrmacs associats contra els factors que produeix la leucèmia al pulmó perquè permet el seu creixement, també ha demostrat efectivitat.
4: Un treball que demostra que el pulmó no és un receptor passiu de les cèl·lules tumorals.
2: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
6: Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Per les que ploren. Pels extrovertits. Pels esportistes. Pels músics. Per les que llegeixen.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits, per les famílies.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Pels joves calvos, per les dansaires.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Pels pescallunes, pels romàntics, per tots.

0: ets i en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
2: Com?
3: Xo de luz, xo de luz, tarda.
2: Vols deixar-nos un missatge?
4: Soc Sunción, soc de Peralada, jo. Xavier, mira, vam fer formatge a casa. S'agafa 4... Jo, bueno, dic les quantitats que jo he fet. Es pot fer els litres de llet que vulguis. 4 litres de llet. Es pot fer amb quall, amb llimona, amb suc de llimona o amb vinagre. Jo ho faig amb vinagre. El vinagre, jo agafo un vinagre de poma, així no té tant gust. O sigui, 4 litres de llet, un got de vinagre, la llet es posa a bullir, primer, i després deixa que refredi una miqueta. Si tira el vinagre, s'espera una miqueta, després es remena i se separa el suero, saps? I llavors s'agafa i es posa en un colador molt fi, molt fi, molt fi. I es deixa que es vagi escorrint bé i ja està, res més. S'hi pot posar una miqueta de sal si es vol que sí, tingui més gust, i si no, sense sal. S'hi pot posar fines herbes, però la cosa està amb la llet i que la quallis, i ja dic, és molt fàcil. Adeu.
5: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: No, aquí no tenim cracs.
1: Aquí no tenim superdotats.
2: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
1: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.
3: Amb el suport d'Inèdit Tours, empresa de serveis culturals i divulgació històrica.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Si el que vols és confort i estalvi, a l'Heroi Merlin tens tota mena de solucions al millor preu. Consulta les condicions a la botiga o al web. L'Heroi Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
3: Avancem junts. L'agenda d'estiu de Figueres a Escena continua oferint una programació diversa i oberta a tots els públics durant el mes de juliol, amb propostes que combinen cultura popular, música improvisada, celebració comunitària i arts escèniques. El dissabte 11 de juliol a 8:45, la plaça Catalunya acollirà la celebració del 25è aniversari de la Dolça Tardor, organitzada per la colla Polsató. L'esdeveniment serà una gran festa commemorativa per celebrar un quart de segle d'activitat i compromís amb la cultura i la vida associativa de la ciutat. La programació també inclou Ciutat Refugi, una mostra que tindrà lloc els dijous de juliol a les 7 de la tarda al Teatre Municipal al Jardí. Aquesta proposta convida a la reflexió i al diàleg a través de les arts escèniques, abordant temàtiques socials i humanes d'actualitat. Amb aquestes activitats, Figueres reafirma la seva aposta per una oferta cultural variada, accessible i de qualitat, convertint els espais públics i equipaments de la ciutat en punts de trobada per a la ciutadania durant l'estiu.
4: Som-hi. Ara visitarem el teu futur pis.
5: Hola, com anem?
4: En Pere, el peixater. El pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
6: Molt bé.
4: I la petita, com està?
6: Doncs ja camina.
4: I el gat?
6: Bé, molt bé.
4: Ja hi som.
7: 972-674-363.
4: Aquesta és casa teva.
8: Ostres, m'encanta.
9: Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
4: Benvinguda.

0: No, no, clar.
1: Evoluciona ja.
0: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí, així és de senzill. Així és de clar. Entens?
1: Evoluciona ja.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
3: De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente.
4: Música, informació, participació, programes, cultura.
5: Hola, em dic Nil i faig quart A i avui us llegiré un poema que es diu Forats al cel, de Miquel Desclot. Un forat negre és negre perquè hi ha massa massa, i un no forat és blanc per massa, poca massa. Si entrar en un no forat és més que un cop de massa. Forjar en un forat negre valdria un cop de massa.
6: Sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
7: És un consell de la municipal. Sona infernal.
8: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
9: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: I parlem ara de música. When I think back on
1: all the crap I learned in high school. La revista nord-americana Popular Photography ha seleccionat i penjat a la seva pàgina web quines són per ells les millors caràtules de la història de la música enregistrada. Possiblement el més interessant del reportatge no està en la selecció en ella mateixa, sinó en el que la revista explica de cada una de les portades. Així podem descobrir que la cèlebre fotògrafa Annie Leibovitz és la responsable de la portada del disc Born in USA de Bruce Springsteen, o que l'autora de la fotografia del disc London Calling dels Clash no acabava de veure clar que la imatge tingués prou qualitat per ser la portada del disc. La col·lecció de portades d'àlbums de Popular Photography està dividida en diversos apartats, com el dedicat a les portades més alternatives o a les caràtules censurades, com la famosa portada on sortien nus John Lennon i Yoko Ono.
0: Descobreix, t'atreveixes?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu prova amb èxit una vacuna personalitzada contra les infeccions d'orina recurrents. Pot esdevenir una alternativa eficaç als antibiòtics durant un any, especialment per a les dones més propenses a patir-les en banyeres.

0: que deixa són restes d'aquells bacteris que el que serveixen és per anar entrenant la immunitat de la pacient.
1: Es pulveritza dos cops al dia sota la llengua durant 3 mesos i després de provar en un centenar de dones que patien 2 infeccions d'orina o més en 6 mesos o 3 o més a l'any, els resultats han estat molt positius.
0: A mitja passaven de 4 infeccions en els darrers 3 mesos a 0. I això s'ha mantingut fins als 12 mesos, que ha passat de 4 a 1.
1: I en conseqüència redueix l'ús dels antibiòtics, les resistències i millora el benestar emocional. La xarxa de comunicació.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: La ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
1: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.

0: mes de música, on treballo és un bar, i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
1: Soc taxista i ho vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
2: I així tot el dia, la millor companyia.
3: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
4: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la radio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
5: Es una forma, doncs, de evadir-te más problemas.
6: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te da las noticias, hay programas alegres también, variados, sí, sí.
7: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
8: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
9: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
10: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
11: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
4: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poder llevarla siempre.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Silencio.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Aprofito per capturar i compartir bones pràctiques i recursos TIC amb tots vosaltres. Per cert, saps què vol dir wiki? El 25 de març de 1995 es va posar en marxa el primer wiki de la història, el WikiWikiWeb, desenvolupat pel programador Walt Cunningham. Els wikis són eines basades en la filosofia de la cooperació digital i posen en marxa la intel·ligència col·lectiva per crear i validar continguts. Més enllà dels de la Fundació Wikimedia, entre les quals destaca la Wikipedia, hi ha molts altres projectes web que s'hi han inspirat. Wikihow.com és un gegantí tutorial de tutorials, una comunitat d'ajuda entre iguals que ofereix propostes de solucions a les situacions del dia a dia i t'ensenya a fer pas per pas qualsevol cosa que et passi pel cap. Apropedia.org comparteix coneixement per construir vides més sostenibles i saludables. Promou solucions col·laboratives en favor de la sostenibilitat, la reducció de la pobresa i la millora internacional. Jurispedia.org busca oferir informació sobre l'ordenament de dret i agrupa més de 6.000 articles sobre el dret a més de 30 països diferents. Fandom.com, antigament Wikia, és una granja de wikis, una comunitat que acull centenars de milers de wikis sobre temàtiques d'entreteniment, cinema, videojocs, sèries... Encara que no és ben bé un wiki, no puc deixar de fer referència al projecte Wikileaks i al seu portaveu, Julian Assange, que promouen la dissidència política i que durant els darrers anys ha estat notícia per la publicació de documents confidencials filtrats per persones anònimes i que han posat en escac a empreses i governs d'arreu del món en fer visibles les seves males pràctiques. També esmentar la Friquipèdia, l'enciclopèdia paròdica que emulava la Wikipèdia i que va acabar tancant portes l'any 2016 perquè no va poder suportar l'assetjament judicial practicat per les GAE. Espero que aquesta... Ai, me n'oblidava. Wiki en hawaià vol dir ràpid. Ara sí. Espero que aquesta nota de veu t'hagi estat útil.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.

0: gaudir tres vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites, demana online al triple
1: telepizza.es.
0: Telepizza, el secret és a la massa.
2: Punt i final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
3: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
4: Notaràs la diferència.

0: I parlant d'emocions.
1: 37.
2: Vale.
3: Dic Jordi Martínez, vaig a l'escola Gonçal Comelles i visc a Avinyonet de Puigventós. M'agrada la música pop. M'agradaria que posessiu Ràdio Avinyonet.
4: Hola, em dic Fàtima Uabi i el tipus de música que m'agrada és qualsevol, mentre que a mi m'agradi.
5: Hola, em dic Aminata Sidibé. M'agradaria que em vinguessin nens a cantar amb el seu idioma.
6: Hola, em dic Maria Guané i m'agradaria que vingués l'Iniesta, que ens parlessi amb el seu idioma.
7: Hola, em dic Mohamed Abercut. M'agradaria que fessin una entrevista a tots els jugadors de Barça.
8: Soc la Clàudia Masacs i m'agrada la ràdio perquè m'agrada molt la música pop.
9: Em dic Berta Santos i m'agradaria que la ràdio tingués un programa d'explicacions de crítiques de pel·lícules.
10: Em dic Iman Lawani i m'agradaria que hi hagués música de tot el món.
11: Em dic Marina Salvadors i m'agradaria que a la ràdio fessin, bueno, un programa per infantil, un de juvenil i l'altre per adults.

0: Aigua Dona en Service. Me la porten fins a casa sense moure'm del sofà. Faig pres i surt fresh. Posa'm hot, very hot. Viu com una reina, viu com un rei amb vac.
1: Aquaservice, aigua a casa còmoda i sostenible. Truca al 985 85 83 i aconsegueix 3 mesos de servei gratuït.
2: Pareu bé l'orella.
3: Maset,
4: Cellers Maset.
5: El marbre és un material noble, delicat, i ha de ser treballat per bones mans, per bons professionals, per especialistes. Marbres Fills de Ramon Caselles. Granit, pedra, marbres... Una llarga experiència t'ho garantitza. Marbres Fills de Ramon Caselles. Ens trobaràs a la carretera de les Forques sense número de Figueres. Telèfon 972 50 34 83. Marbres Fills de Ramon Caselles. La qualitat...

0: I parlant d'emocions.
1: 90.
2: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira. Ràdio Vila Sacra, sensacions del món en exclusiva. Perquè tot això no ho has perdut.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Mira, hi ha moltes notícies i algunes desagradables, com la de l'impost aquest famós que hi ha tanta guerra dels més rics, que no sé si seran els més rics o els més rucs els que pagaran. Però mira, aquesta notícia, com que ja serà, ja tindrem temps de parlar-ne. A veure, heu donat una notícia ara mateix que diu que hi ha molts comerços que estan fastiguejats de la gent que demana tal i tal. Jo em trobo quasi cada setmana un noi moreno que em demana per una barra, diners per una barra de pa. I quan li dic, no, jo diners no te'n donaré, si vols una barra de pa o un entrepà, jo vens a mi i te'l compro. I em diu que no. És a dir, que no necessita menjar, sinó que necessita pels seus vicis. Perquè si el volgués per menjar, doncs l'acceptaria, suposo jo. A veure, però jo vull parlar d'una notícia que vaig sentir ahir que em sembla molt adient i perfecta per les èpoques que estem passant. Aquí a Catalunya solament van dir que hi ha 2.500 presos que ara volen fer el conveni de que si han fet la meitat de la seva condemna que hi ha, els enviaran, són immigrants que no tenen papers i que han fet delictes en aquí a Catalunya. Doncs llavors volen fer el conveni de que si volen anar, o sigui, els enviaran en el seu país i els hi rebaixaran la meitat de la condemna que tinguin feta aquí. A veure, gent que no té papers, que està una condemna aquí i que els hi, la meitat de la condemna se'ls hi perdoni, llavors, escolta'm, primer pels mateixos presos que tindran pues, la meitat de la condemna i després perquè tot això costa molts diners i en les èpoques que estem, doncs ja ho trobo perfecte això, no? A veure la gent què opina, si ho ha sentit i si ho he explicat bé. D'acord? Vinga, bon dia i bon cap de setmana per tothom.
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
2: Repetirás.

Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Bona nit.
1: Et sentiràs com si t'haguessin donat un tren.
2: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
1: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.
3: Un viatge en el temps.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposar.
4: Pablo Alborán, Niña Pastori i Laxan Bustó aterren aquest estiu a Roses amb els Sons del Món, que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella i diversos cellers de la Deo Empordà. Ens ho explica el director del festival Sons del Món, Xavi Pasqual.
5: Hi ha artistes que repeteixen, que he dit el cas de Sergio Dalma, Joan Dausà, Good Save the Queen. Clar, que repeteixin per nosaltres és un orgull, perquè com a festival hem aconseguit que quan aquests artistes surten a la carretera novament i hagin de triar a on presenten el seu disc dels festivals que tenim a la Costa Brava, trien Sons del Món.
4: El cantant Pablo Alborán serà l'encarregat d'obrir el festival amb l'únic concert que farà aquest estiu a Catalunya. El cartell també inclou artistes com Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà o Niña Pastori, així com actuacions especials amb unions inèdites com Laxan Bustó i Gossos, o els Amics de les Arts amb Blau Mut i Ramon Miravet. Els Sons del Món també programarà concerts als cellers de l'Empordà i activitats al Village de la Ciutadella amb música, podcast i festes temàtiques.

0: què necessites avui?
1: Hola, la puc ajudar?
2: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de dalt escoltés jazz en lloc de reggaeton.
1: No sé, és un canvi molt dràstic.
2: Amb les ofertes de Leroy Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva. Bé, gairebé tot. Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes un bon canvi a casa teva, Leroy Merlin. Consulta les condicions a la botiga i al web.
3: Converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam Intermón Trail Walker. És tan fàcil com caminar, o si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per cop i en família. Informa't a trailwalker.oxfamintermón.org.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Carme Ruscalleda.
3: Ja de ben petita m'agradava estar als fogons. Somiava en ser una gran xef. I em va somriure la fortuna, la de poder comptar amb el millor metre, en cuiners rebusters. Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
2: Infermeres.
3: Infermeres.
4: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre, cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Vols fer una denúncia i que surti per televisió? Ràdio Vilasacra t'ho posa fàcil. Deixa el teu missatge amb 5 cèntims del que vols denunciar al 607 77 96 09.
1: Moda Déjà Vu. Tot en moda, amb les millors marques com Colchi, Met, Jesus, Giocoy. Pots conèixer les nostres col·leccions de moda a la web déjàvu-barcelona.com. déjàvu-barcelona.com.

0: Avui...
1: Sí?
2: A vegades, per veure el món des d'un angle nou, necessites fer coses que no has fet mai.
3: Mai estaràs sola.
4: Vols deixar-nos un missatge?
5: Mira, jo truco, és que precisament avui em parlava amb l'esposa que la música és bonica i n'hem parlat amb l'esposa i doncs ja anem escoltant.
4: Comença a haver-hi nivell.
6: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa d'en Patufet.

0: la nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Ràdio Vilasacra. Ràdio Vilasacra. Per veure, per sentir, veure, escoltar i participar. Escoltar i participar.
4: Alboran, Niña Pastori i Lax Ambusto aterren aquest estiu a Roses amb els sons del món, que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella i diversos cellers de la Deo Empordà. Ens ho explica el director del festival Sons del Món, Xavi Pasqual.
5: Hi ha artistes que repeteixen, que he dit el cas de Sergio Dalma, Joan Dausà, Good Save the Queen. Clar, que repeteixin per nosaltres és un orgull, perquè com a festival hem aconseguit que quan aquests artistes surten a la carretera novament i hagin de triar a on presenten el seu disc dels festivals que tenim a la Costa Brava, trien Sons del Món.
4: El cantant Pablo Alborán serà l'encarregat d'obrir el festival amb l'únic concert que farà aquest estiu a Catalunya. El cartell també inclou artistes com Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà o Niña Pastori, així com actuacions especials amb unions inèdites com Lax Ambusto i Gossos, o els Amics de les Arts amb Blaumut i Ramon Miravet. Els Sons del Món també programarà concerts als cellers de l'Empordà i activitats al Village de la Ciutadella amb música, podcast i festes temàtiques.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: Bona nit.
1: Instagram té eines per a famílies que fomenten un ús més segur i saludable de l'aplicació. Els comptes privats, per defecte, garanteixen que només els adolescents i els seus seguidors puguin veure les seves publicacions. Seleccionar un límit de temps diari a l'aplicació ajuda els adolescents a utilitzar-la de manera saludable. I si configureu junts la supervisió, coneixeràs millor a qui estan seguint. Informa't sobre aquestes i altres funcions a instagram.com/herramientasparafamilias.

0: tothom. Heu tingut mai una inflor a la pell per causa d'una cremada o del frec d'alguna cosa? Esteu pensant en una ampolla? Mec! Per expressar aquesta inflor, en català en diem butllofa. En català, ampolla és un recipient de vidre o d'altres materials. Mec! Un bon truc per recordar-ho és pensar l'expressió bufar i fer ampolles. Per dir que una cosa és fàcil. Quan diem això és bufar i fer ampolles, no volem pas dir que bufant en surtin butllofes a la pell. Mec!
1: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
2: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
3: Tant si es vol com si no es vol.
1: 107 FM i punt.
4: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: informació, música, entreteniment. Veus Blanques, Vilasacra, Recerca Veus. Contacta a 972 50 75 23 i 678 431 701. Vine a cantar amb nosaltres.
1: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. És una iniciativa que vol reforçar la gestió dels entorns naturals per minimitzar el risc d'incendis i també per generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Tarragona, Manel Sastre.
2: El projecte es desplegarà els pròxims 3 anys a les Terres de l'Ebre, però també al sud de les comarques de Lleida, el Priorat i el Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduint també el risc d'incendis i impulsant una nova bioeconomia vinculada al territori, tal com explica Pere Josep Jiménez, que és director tècnic de l'associació LAUBA, que lidera la iniciativa.
3: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són els incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal. És un projecte d'abast global.
2: El projecte combina l'anàlisi i la monitorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i també el suport a la ramaderia extensiva. Preveu crear una oficina tècnica d'assessorament i un centre de formació per promoure una gestió agroforestal més sostenible i generar noves oportunitats d'ocupació al món rural.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: Oi que et sona aquesta cançó?
6: Flipes.

0: Tranquil·la, si diuen que anem de casa rural, diem que tenim altres plans.
1: D'acord, quins plans?
0: Pinta i arregla el jardí.
2: Si hi ha un pla que no vols perdre't, són els bricoplanes de l'Heroi Merlin. Fins a un 35% de descompte per instal·lar ventiladors de sostre, pintar, decorar, millorar casa teva. Consulta les condicions a la botiga i al web.
3: Els comptes d'adolescent d'Instagram incorporen noves proteccions. Aquests comptes són privats per defecte, cosa que ajuda a evitar els contactes no desitjats. I els menors de 16 necessiten aprovació parental per canviar aquestes proteccions. Comptes d'adolescent d'Instagram. Noves proteccions incorporades per la tranquil·litat dels pares. Més informació a instagram.com/cuentasdeadolescente.

0: Una comunitat ben gestionada es nota cada dia. Amb Mas i Fill Patrimònia tens comptes clars, incidències resoltes i bona comunicació. Perquè casa teva sigui un lloc on et sentis bé.
1: A Mas i Fill, cuidem la teva comunitat com si fos casa nostra des de fa més de 90 anys. Contacta'ns.
0: masifill.com

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: Hola amics, benvinguts a través de la teva sintonia novament a la Ràdio Nostàlgia. Avui es presentem un cantant, una veu que el seu repertori i la seva peculiaritat en la lletra de les cançons va fer que connectés ràpidament en el gran públic. Moltes de les seves composicions van fer unes cançons que la seva originalitat perfectament en la música de l'estiu.
3: Los mejores...

0: I ara, a continuació, la història del personatge i la seva música.
1: Hola, amics, novament entre tots vosaltres, aquell vell vinil de la nostra ràdio Nostàlgia. Com ja sabeu, en el nostre programa ens fem ressò d'aquelles veus que començaren a deixar rastre, esclataren o es consolidaren al llarg de la dècada dels 60, 70 i 80 en el món de la cançó. Però com moltes vegades hem dit al llarg d'aquest programa, aquestes veus no totes han perdurat fins als nostres dies, però deixaren, això sí, penyora del seu pas per a aquest món, tan canviant com és el de la música, ple d'estils, formes i tendències. La veu que us volem presentar avui, el personatge que us volem presentar avui, s'escapa de l'oblit, ja que és un dels personatges possiblement que ha deixat més rastre, diríem, discogràfic. Més de 800 cançons gravades aquí en el nostre país, sense comptar les que va gravar a Argentina i a Cuba, on va passar la seva infància. Nosaltres no estem parlant, millor dit, infància i joventut. Nosaltres no estem parlant ni més ni menys que de Lluís Aguilé, que a partir d'aquest moment serà l'artífex que posarà la música que vam escoltar a la nostra joventut. En tots vosaltres, Lluís Aguilé i la primera cançó que se li reconeix com a un gran èxit, Cuando salí de Cuba.

0: Cuando salí de Cuba, una cançó que es va convertir en tot un himne a tots els exiliats de Cuba que van haver de marxar a l'estranger per qüestions polítiques. La majoria de temes compostos per Lluís Aguilera reflexen una visió optimista de la vida i en ocasions són directament humorístics. Molts d'ells es van convertir en èxits d'estiu, com per exemple, qui no recorda Juanita Banana, en la versió que feia ell del tema de Henry Salvador, un tema que tindrem ocasió d'escoltar a continuació, o la banda borratxa, o el Frescales, o el tio Calambres, és en sol espanyol, la vida passa feliçmente. Temes que en desgranarem algun a través de les ones de la teua sintonia preferida. I ara sí, continuem en aquest èxit d'estiu que s'anomenava així, Juanita Banana, amb tots vosaltres, Lluís Aguilé i el seu èxit.
1: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...

els gèneres de música que va desenvolupar en la seva carrera artística va ser el romàntic i el melòdic, però també li podríem dir el sarcàstic, encara que d'una forma que no feia gaire mal a ningú, cantant sempre, pràcticament podríem dir en broma, com aquesta, La banda borratxa i La xatunga, dos temes que escoltarem ara a continuació.

0: Hem pogut escoltar temes que demostren la característica musical de Lluís Aguiler. Aquesta és en broma, però també té algunes de molt i molt serioses. Com hem dit ja anteriorment, doncs té temes també que formen part de la cançó de l'estiu. Continuem amb Lluís Aguiler i la seva música.
1: Ens pots trobar, no oblidis aquesta adreça, embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
0: En Lluís Maria Aguilera, conegut amb nom artístic de Lluís Aguiler, va néixer el 24 de febrer de l'any 1936 a Buenos Aires, capital de l'Argentina. En la seva ciutat natal va combinar les seves primeres actuacions com a cantant en reunions i festes familiars. També treballava a la Casa Central del Banc de la província de Buenos Aires.

0: En Lluís Aguiler és un autor molt prolífic. Ja que de les 800 cançons i escaig que té registrades, més de la meitat són producte seu. I anem a gaudir en temes molt i molt coneguts de la seva època aquí en Espanya, que per cert va ser nacionalitzat espanyol l'any 1990 i va pertànyer a dues nacionalitats. Tenia l'argentina i a la vegada l'espanyola.
1: Un programa de Joaquim Pijuan.

I a continuació us oferim un tema que podríem dir quasi que és en exclusiva, un tema que l'haureu escoltat molt poques vegades i possiblement mai. Lluís Aguilé cantant a rima de Fostroc, un tema molt maco. Què serà, serà? Els que us agrada ballar, doncs recordeu-lo i balleu en aquest ritme.

Camarero Champagne, una de les boniques interpretacions de Lluís Aguilé. I ara, per acabar, escoltarem doncs un tema que ha titulat així, o uns temes, és un popurri de temes, Mis Primeros Discos de Oro. En ell trobareu un recull que dura aproximadament uns 100 minuts de temes importants de la vida d'aquest gran i prolífic intèrpret de música aquí a casa nostra, Lluís Aguilé.

I acabem, amics, de fer un passeig musical per la vida de Lluís Aguilé i tots els seus èxits al llarg de la seva dilatada vida artística. Quan diu un cantant en una cançó, crec que és Julio Iglesias en La vida sigui igual, les obres queden, la gente se va. Doncs bé, en Lluís Aguilé ens ha deixat, però també ens ha deixat un gran testament que és la seva música, que hem recordat amb molt de gust avui a través de la teua sintonia preferida. Esperem que hagueu disfrutat recordant els temes d'una vida, ja que va ser el cantant d'or de la gran públic durant els anys 60 i 70. Estàs aquí a través de la teva sintonia preferida i com que el programa que acabem d'escoltar dedicat a aquesta gran veu que va ser Lluís Aguilé, tan extensa en temes i tan extensa en producció discogràfica, doncs es queda poc temps, temps que aprofitarem per complementar alguna de les peticions que heu fet a través de l'embaladradio@gmail.com. Gràcies per confiar en nosaltres i nosaltres doncs us enviarem aquests temes, encara que hi ha un tema que és quelcom més actual. Per exemple, un que ens heu demanat de Leo Rubio, que no ha estat una vegada, sinó que ha estat diverses vegades els que ens heu demanat temes de Leo Rubio. Doncs mira, us en proposem escoltar un. Leo Rubio, que té aquesta veu tan peculiar interpretant aquest Si pudiera. Disfruteu-lo.

Leo Rubio, un cantant que està de boga ara actualment, ens ha interpretat aquesta bonica cançó, aquesta balada romàntica, Si Pudiera. Bonics i romàntics temes són els que ens demaneu aquí a la teua sintonia, a través de la teua sintonia preferida. Es diu una simpàtica oient que és molt amant ella de la música instrumental de les grans orquestres, com per exemple Ray Conniff, Jim Lass, Mantovani, Paul Muriat, Caravelli, etc, etc, etc. I es diu, i té raó, que només posem orquestres quan tenim que emplenar un programa perquè hem passat de l'hora de sindicat, o sigui, són programes sindicat, que fitem aquests 5 minutets per posar moltes vegades música d'aquest tipus, orquestral. Doncs bé, per aquestes amigues que ens escriuen i que ens han enviat la seva opinió a través de l'embalatradio@gmail.com, escoltarem en l'interpretació de Ray Conniff aquest New York que està amb aquesta melodia tan fabulosa i també melodia sin cadena. La gran orquestra de Jim Lass, escoltarem Un poco de río.

Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.

Amics i amigues, ja ha arribat al final del nostre programa. A través de la vostra sintonia preferida he pogut disfrutar una vegada més d'un capítol de la Ràdio Nostàlgia. Avui en la veu de Lluís Aguiler i, com no, popurris de música que possiblement no es va fer popular, però que sí que es va interpretar, doncs, per la veu del que vam de dir, d'aquest famós cantant que va emplenar tants anys de la nostra vida en la seva música. Fins aquí ha estat el nostre programa. Continuarem fins a l'acabament de l'hora i us desitgem de tot cor que sigueu molt i molt feliços i us emplacem pel proper programa. Passarem llista, esperem que sigueu tots. Adéu-siau. Ah, ens descuidàvem. Que sigueu, sobretot, molt i molt feliços i felices. Adéu-siau.